0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterno, amb DJ Glasshat.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell-Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: 100 Calafell allà on siguis.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes.

0: Consolat Espanyol i els Casals Catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra el territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CNN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Ronnie Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una 80 de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància, González, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3Cat Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, és la zona que dona amb el Pacífic, és la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú estava fora de Medellín o si estava a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, aquí a Bogotà el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, i explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i malgrat tot sí que tinc la sensació que almenys aquí a Medellín la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
0: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Venezuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Venezuela fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
10: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
10: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això en molts casos serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
12: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
10: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
14: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
15: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
14: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
15: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Plater, el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar reeducar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
16: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
17: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu i Prepirineu. Tres comarques estan sota vista d'intensitat de precipitació: Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, amb sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte el Pirineu i el Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
19: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
20: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
19: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
21: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futur negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
1: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
4: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
1: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el director dels serveis de salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
22: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
1: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
0: I els accessos al pic de Montmàneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escar, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
24: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
23: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
24: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
23: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolar, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permetrà l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
2: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'escena.
25: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
25: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem doncs que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs a casa nostra.
0: Des de la conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
3: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
5: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
3: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
6: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
3: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
7: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
3: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
2: 3CAT Info.
3: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després han encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
8: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
3: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
9: Molt bon estat de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies ens ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé el gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
2: Són 2:15.

0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que han ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Les Penyes de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la sisena edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Dels esports, Pau Dax, què destaquem?
1: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
2: Trescat Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
6: Les darreres hores he de parlar amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntem si algú està fora de Medellín, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, una a Huelva, l'altra a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
7: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
9: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, parla d'una situació insostenible.
10: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
0: Amb el risc que aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
11: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
12: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se, a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Boté.
13: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors.
8: Trescat Info.
0: Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
14: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional, és a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar d'aquesta manera caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la Transformació Digital.
15: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número mòbil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques, el govern espanyol s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són 5 denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un vot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com per exemple el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
16: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
17: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
16: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda, creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vista d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès, també algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, amb sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte el Pirineu i el Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
19: 3CAT Info.
0: 3:03, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
20: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, que és el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la Policia Local de Roses.
0: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matrícula com caiacs o patinets durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
21: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de salvament marítim, com ha explicat a 3CAT Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
22: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones
1: probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubs náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
21: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
1: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
21: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter amb base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
0: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de la esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Es pot, Pau Rovira.
19: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
22: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
19: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar a qui es pot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tret de sortida, la 6a edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Buixaderas. Ens explica la Marc Camps.
23: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
24: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim un món que cada dia perdem més la llum, i per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
23: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
24: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
23: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Moment de tancar aquest informatiu.
8: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
2: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
3: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
2: El davanter blaugrana Ronnie Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres. 3CAT Info.

0: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
1: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
0: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hawk.
2: 3CAT Info.
0: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Lara Redondo, Laura volem dir Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
3: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
0: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
4: Molt bon estat de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies ens ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espessa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
0: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
6: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimarts, un dia que ens llevem amb 16 graus a Prades, 18 a la Seu d'Urgell i 22 graus a Terrassa. Per cert, parlant del temps, que avui es reobrirà de manera parcial el pàrquing d'Aigüestortes per Espot, que va quedar tancat després de l'esllavissada que hi va haver el cap de setmana. Val la pena que saludem el Jofre Genuer, com sempre, a aquesta hora. Què tal, Jofre? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia, bon dia.
0: Quina és la previsió per avui? Tindrem pluja?
1: Doncs avui encara parlarem de ruixats. De fet, n'hi ha hagut no fa gaire estona, al llarg d'aquesta nit o matinada cap al Penedès, amb alguns registres que han arribat entre els 4 i 6 litres per metre quadrat, bastant localitzats en aquesta àrea. Tot això es va desfent i aquest matí el sol s'imposa. Queden alguns núvols residuals que han d'anar dissipant-se amb un matí de sol, de calor, de temperatures de plena canícula d'estiu, amb valors que avui, els més alts, tornaran a superar els 35 graus a l'interior del país. I a partir de migdia aquesta tarda, doncs el que comentàvem, encara hi ha condicions perquè creixin aquestes nuvolades i puguin haver-hi ruixats i algunes tempestes. Avui els ubicarem més sobretot a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, i especialment al voltant de la zona del Ripollès és on podria haver-hi alguna tempesta. Hi ha avisos en aquest sentit d'intensitat de pluja, alguna tempesta que pugui ser una mica intensa. No es descarta també alguna nuvolada a la serra prelitoral, però de manera molt aïllada. En general, doncs, més al nord i al nord-est del país, del que podria ser doncs una situació de traca final dels ruixats que hem anat tenint aquests darrers dies. Per tant, demà

0: Tot i que potser no acabin de desaparèixer del tot, ja parlaríem de ruixats molt més aïllats.
1: És el que t'anava a preguntar, ja en parlarem demà, eh? Però de cara a l'eclipsi tenim algun pronòstic nou?
0: Bé, doncs es va consolidant una situació meteorològica que pot afavorir bastant a que, en general, les condicions atmosfèriques doncs, ajudin a poder-lo veure bé, cosa que no vol dir doncs, que potser de manera local hi hagi alguns sectors del país on hi hagi alguns núvols que puguin fer una mica la guitza, però estem més aviat a la part òptima i, per tant, optimistes en aquest sentit.
1: Gràcies, Jofre, una abraçada.
0: Val, que vagi bé.
1: Anirem seguint, evidentment, tot el que refereix a l'eclipsi, però, evidentment, la notícia de les últimes hores és, sense cap mena de dubte, el terratrèmol de Colòmbia.
2: Una de la tarde, 50 minutos. Seguimos en esta emisión del mediodía de Noticias Caracol con información en vivo y desde las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió esta mañana al país. Precisamente, y ante la magnitud de la emergencia, Colombia comienza a recibir ofrecimientos de ayuda internacional para apoyar las labores...
1: Així ho recullen els mitjans del país. Segons l'últim balanç oficial, el terratrèmol ja ha deixat almenys 132 víctimes mortals, 132, més de 570 ferits i un centenar de persones que continuen desaparegudes. Per tant, aquest balanç de víctimes mortals és possible que pugi. És un sisme de magnitud 7,4. Ha sacsejat bàsicament l'oest de Colòmbia i les zones més afectades són Pereira i Chocó. El nou president de Colòmbia, que fa 3 dies que és al càrrec, ja ha decretat la situació de desastre nacional.
3: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros. Se hace un llamado.
1: Així ho explicava el president de Colòmbia. Com deia, la prioritat és rescatar la gent que hagi pogut quedar atrapada. Insistim que hi ha 132 víctimes mortals, més de 570 que han quedat ferides i un centenar de persones que continuen desaparegudes. De moment no consta cap víctima catalana. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i el Ministeri d'Exteriors n'estan fent un seguiment, però de moment no consta cap víctima catalana. Avui anirem en directe a Colòmbia per veure com està la població en aquestes hores posteriors al terratrèmol, que, insistim, de magnitud 7,4, concentrada sobretot a l'oest del país. Anem en directe ara mateix a Colòmbia. Saludem el periodista Joan Trias. Joan, molt bon dia.
4: Hola, Frederic, què tal? Molt bon dia als que estem a Catalunya.
1: El primer de tot, com estàs?
4: Doncs, mira, ara bé, però avui al matí una miqueta espantat amb aquest terratrèmol que m'ha agafat a la ciutat de Bogotà, on per sort no ha passat res, però sí que m'ha agafat allà i, evidentment, no n'havia viscut mai cap i, evidentment, espanta també, sí.
1: Perquè vau notar alguna cosa a Bogotà?
4: Sí, sí, déu-n'hi-do. Mira, eren a prop de 7:45 del matí, jo era dutxant a casa de la meva parella, sortia de la dutxa i de cop sento la meva parella que em diu salimos de casa, salimos de casa, salimos de casa. I començo a escoltar una alarma, surto a la dutxa com puc, vestim-me com puc i començo a veure que aquelles parets es mouen. I, evidentment, surto de casa, veig molta gent al carrer i un cop allà una sensació molt estranya. Que no ha viscut un terratrèmol, una sensació de mareig, de moure's al terra als teus peus i no saber on dir què passa, però vaja, allò que dura un minut i mig se t'arriba a fer etern, eh?
1: Mm. I la gent estava molt espantada?
4: La gent d'allà no. La gent d'allà està prou acostumada que un cop l'any la terra, almenys a la capital, a Bogotà, tremoli i es noti, però no hi hagi danys, que és el que va passar ahir, sí.
1: A més, això t'enganxa en ruta, no, Joan? Tu has d'anar fins a Medellín.
4: Sí, senyor. Ara mateix soc en ruta cap a Medellín. No sé quina ciutat em trobaré. Jo sé que com més cap al Pacífic, pitjor paisatge em trobaré a les ciutats. A Cali volíem anar-hi, per exemple, ja ho hem descartat, evidentment. A l'Eje Cafetero volíem anar-hi i, de fet, volem encara anar-hi i no sabem si podrem arribar-hi. I a Medellín tinc previst arribar d'aquí 7 hores, que seran les nostres 7 del matí, precisament, i veurem què passa quan arribem i quina ciutat és la que ens trobarem. Em sembla que ens trobarem a alguna casa amb escletxes a la paret i aquestes coses, però cap casa en runes, eh?
1: Mm. Ara que esteu en ruta, què esteu veient? Com està el país?
4: Ara mateix ho veig tot fosc perquè és molt de nit, són les 12 de la nit aquí, però sí que és veritat que es veuen aquests petits xiringos molt típics de Llatinoamèrica, que els és igual l'hora que sigui, que ells volen vendre't el que vulguin. Això sí que es veu des d'aquí, des d'aquest autobús.
1: Hi ha hagut rèpliques o et consta que hi ha hagut rèpliques?
4: Sí, sí, hi ha hagut fins a 21 rèpliques a la costa Pacífic, que és on ha començat tot, i totes aquestes rèpliques han afectat a ciutats com et deia, com a Cali, com a Pereira, com altres ciutats molt afectades, però aquestes rèpliques sí que no s'han notat a Bogotà. Ja.
1: El periodista Joan Trias ens ha atès aquí al matí de Catalunya Ràdio en ruta a qui ha sorprès aquest terratrèmol a Bogotà. Joan, moltíssimes gràcies, ens alegrem que estigueu bé. Una abraçada ben forta.
4: Gràcies, Frederic, una abraçada.
1: Cuida't molt. El Joan Trias és una de les persones a qui aquest terratrèmol ha sorprès a Bogotà. Insistim que la delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà diu que no li consta cap víctima catalana. El Ministeri d'Exteriors diu que tampoc li consta cap víctima espanyola. Tot això en aquest terratrèmol a Colòmbia, insistim, és 132 víctimes mortals, 132 persones que s'hi han deixat la vida, n'hi ha 570 de ferides, un centenar de desaparegudes, i per tant és bastant probable que lamentablement la xifra de víctimes mortals continuï pujant, i això quan el terratrèmol de Venezuela del mes de juny fa només 7 setmanes encara és ben present. Just ahir sabíem l'últim balanç de víctimes mortals a Venezuela, que ja s'enfila fins a més de les 6.000.

0: Doncs així comença, malauradament, aquest dimarts amb el terratrèmol de Colòmbia. Avui tornarem en directe en aquell país per veure com s'estan vivint les hores posteriors al terratrèmol, però l'altra notícia del dia continua sent Ceuta.
1: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: És Ángel Víctor Torres, el ministre de Política Territorial. La Moncloa diu que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc i aquest país, Rabat, ja ha dit que accelerarà els tràmits perquè això sigui possible. Aquests dies continuen les reunions entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Avui, per exemple, hi ha el ministre d'Exteriors, demà la ministra de Defensa, que també serà cridaner. Tot això mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia encara no s'ha resolt.
2: La veritat és que la Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada. Hi hauria de protegir l'espai Schengen, excepció, la darrera excepció que vam erosionant l'espai Schengen, ni a ningú li agrada estar en la situació en la que estem. La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores davant el que va ocórrer la pressió migratòria a Ceuta, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea.
0: Doncs així de clar, era el socialista, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, ahir en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui parlarem d'aquesta qüestió i sobretot parlarem d'aquest front comú que han fet Itàlia i Dinamarca al voltant de la immigració irregular. Ja sabeu que ahir van sortir les primeres ministres dels dos països per demanar obertament solucions innovadores, que és aquesta mena d'eufemisme per parlar dels centres de deportació en països que no pertanyin a la Unió Europea. Ho comentarem amb el Sergi Pardos, que sempre és interessant de sentir-lo quan es tracta d'immigració. Ell és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. I ara sí que sí, a banda d'això, queden només 24 hores, una mica més de 24 hores per l'eclipsi solar a Catalunya i els oftalmòlegs que no es cansen d'insistir que cal que les ulleres per veure l'eclipsi siguin homologades. Ahir se'n van retirar fins a 6 models que no ho estaven i la gran preocupació dels experts és les possibles lesions oculars que es puguin produir durant o sobretot després de l'eclipsi.
3: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
0: És el que ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el Ferran Roche Campo, que és el director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, que ens explicava que s'han reforçat justament totes les atencions als CAPs i als hospitals perquè hi hagi sempre oftalmòlegs, molt especialment a les Terres de l'Ebre i al sud del país, que és on s'espera més afluència de persones per veure l'eclipsi, perquè és la zona del país on l'eclipsi serà visible totalment, on serà del 100%. L'altra gran preocupació continua sent el trànsit. Avui el Servei Català de Trànsit presenta el seu dispositiu, ens l'avançarà el seu director aquí al matí de Catalunya Ràdio, el Ramon Lamiel, amb qui parlarem d'aquí a una horeta amb el Contado, una mica més. Hem de tenir present que, com que les zones del país on l'eclipsi serà total es concentren al sud de Catalunya, hi ha un cert neguit sobre el possible col·lapse de les vies, i és per això que des de fa ja un parell de dies ben bé, o més i tot, es recomana evitar la P7 en la mesura del possible, perquè és la que és més susceptible de col·lapsar-se. I encara un parell de coses més de les últimes hores. A Roses, a l'Alt Empordà, ha mort un home de 85 anys ofegat a la platja. Són 18 ja. 18 les persones mortes per ofegaments a Catalunya des que va començar la campanya del bany el passat 15 de juny. I malauradament també, a les últimes hores, un altre crim masclista a Marbella. Un home de 59 anys hauria matat la seva parella. En el que portem d'any ja són 36. Les dones que han mort a Espanya per violència masclista és la xifra més alta des del 2019. És un altre dels temes d'aquestes últimes hores, quan falten 3 minuts per un quart de 8, un dia que també continua sent notícia l'actualitat esportiva. Així sortien els jugadors de l'Atlètic de Madrid de la ciutat esportiva del club, Julián Álvarez, per exemple. Hi va passar el reconeixement mèdic. Alguns mitjans diuen que ha demanat reunir-se amb el club per demanar cara a cara el seu traspàs al Barça, i mentrestant...
4: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel to be here?
5: Bueno, muy, muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia y nada, con mucha motivación.
0: Ronald Araujo ja és a Liverpool, on jugarà cedit, i Roni Bardaggi, per cert, passarà avui proves mèdiques de la lesió que es va fer ahir i que podria ser greu. I avui a Sitges...

0: per actuar en el Festival Terramar per celebrar els seus 40 anys dalt dels escenaris. Tantes nits va pagar per tenir-la. Un minut per arribar a un quart de vuit. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui, Calàgora, hi tindrem Vicent Sánchez, Anna Grau, Míriam de Sant Germán i Carlos Tavera. De moment, però, repassem les notícies de les últimes hores. Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Ho dèiem ara, eh? Desastre nacional.
3: L'ha decretat el govern de Colòmbia arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va sacsejar l'oest del país.
4: Segons l'últim balanç oficial, el sisme ja deixa almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat.
5: L'epicentre s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat per gairebé tot el territori, inclosa la capital, Bogotà. I també s'ha arribat a sentir en països veïns. Les destrosses són catastròfiques, amb més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
7: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron herides, lesionades i 60, quasi 60 edificacions que col·lapsaron completament.
6: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passa un quart de vuit, no consta.
3: Per ara, cap víctima catalana. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el Consolat Espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació.
4: Uns 7.800 catalans viuen al país. El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. L'ambaixada de Bogotà està seguint la situació per si cal atendre membres de la colònia espanyola.
0: Es desmarca.
5: El Partit Popular de Vox. Els populars sí que aniran a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el repartiment de menors de Ceuta a la península.
3: El govern espanyol, però, prioritza que tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho.
0: Anem a Madrid, doncs, Paula Brujats.
8: A Ceuta hi ha 1.400 menors identificats i en seran més i la xifra desborda tots els recursos. Per això ara el govern espanyol aposta perquè tots els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc s'ofereix a facilitar-ho.
9: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
8: Però la llei obliga a atendre abans els menors a Espanya que la família i accepti el retorn i que no vagi en contra dels interessos de la criatura, i això en molts casos serà inviable. Per això Estat i comunitats es veuran demà passat per començar a coordinar el trasllat de menors cap a la península, i el Partit Popular, a diferència dels consellers de Vox, no plantarà el ministeri.
10: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
8: I davant la por d'una nova entrada massiva per aquest cap de setmana, el govern espanyol ha suspès les vacances i permisos dels militars que hi ha desplegats a Ceuta. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Front comú.
4: D'Itàlia i Dinamarca contra la immigració descontrolada dies després de la crisi de Ceuta.
5: Les líders de tots dos països reclamen augmentar les expulsions dels immigrants delinqüents i obrir més centres de retorn en països de la Unió Europea.
0: Més detalls, Albert Manyà.
11: En un comunicat conjunt, Giorgia Meloni i Mette Frederiksen volen fins i tot altres solucions innovadores per donar resposta als ciutadans. Malgrat ser de pols ideològics contraposats, defensen una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i els valors europeus. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, denuncia la manca de solidaritat en la crisi actual.
12: Malauradament és cert que veiem fragilitzada per la lògica de l'oportunisme nacional, de la política nacional, amb l'ús de la suspensió de l'espai Schengen, com és el cas que ha fet Itàlia.
11: Albert Manyà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Un quart i tres minuts d'avui t'estancaran.
3: Avui els accessos al cim de Montmaneu, el més alt del Segrià, perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi de demà.
4: La decisió l'han pres els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es bloquegin els camins que hi arriben.
2: Però Joan Álvarez. La limitació començarà aquest migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escar, Seròs i el Matret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
13: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipse, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
2: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones. Recordem que a la zona hi va haver un incendi l'any 2003. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I més prohibicions.
5: Recordeu que també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant i no es permetrà l'accés de visitants sense autorització als nuclis urbans del Barca i Siurana al Priorat.
3: Al Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
4: Sempre amb ulleres. Els oftalmòlegs insisteixen que cal d'ulleres homologades per veure l'eclipsi de demà, es miri des d'on es miri.
5: S'han de fer servir encara que s'observi des d'un territori on l'eclipsi no sigui del 100%.
4: Maria Costa.
14: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total. Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
14: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, Salut ha reforçat amb més professionals els centres d'atenció primària, hospitals i el sistema d'emergències mèdiques, sobretot els dies després de l'eclipsi per les possibles lesions. I és que no fer servir les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Nou bombardeig.
3: Rus contra tota la ciutat ucraïnesa de Zaporizhzhia. Almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en l'atac d'aquesta nit.
4: A més de Zaporizhzhia, els míssils i els drons russos també han caigut aquesta nit a la capital, a Kiev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes a la ciutat.
5: L'ofensiva d'aquesta nit arriba poques hores després que Ucraïna matés 13 civils russos. Va ser l'atac contra territori rus més mortífer dels últims 2 anys de guerra. Els drons de Kiev van atacar ahir un dels principals centres de la indústria petroquímica russa a la regió de Tarstan.
4: I exclosos.
3: Rússia exclou de les eleccions la formació Yabakla, l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. Els analistes creuen que la seva popularitat ha espantat el Kremlin.
4: Moscou, Cristina Solies.
16: Les autoritats han temut que Yabakla convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem per haver rebut finançament estranger, però el president de Yabakla, Nikolai Rybakov, hi veu altres raons.
17: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
16: Mig miler de joves van respondre a la decisió judicial amb crits de vergonya i la policia els va acabar amenaçant amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I atenció amb això, Més videovigilància. El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, creu que la ciutat està molt poc videovigilada i confia arribar a les 500 càmeres noves el 2027. Actualment n'hi ha 186. Són declaracions a l'ACN.
18: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat i després fins a 1.000 i més si convingués. És un element de dissuasió, és un element d'acompanyament en l'activitat policial.
5: L'Ajuntament té previst informar avui mateix de noves ubicacions de càmeres autoritzades.
4: Contra el plàter.
3: El pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país continua lluny d'aconseguir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra.
4: La Xarxa Catalana per una Transició Energètica just assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i es comenci de zero. Roser Parera Moragues.
19: La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant per aturar el pla i preparar-ne un del territori. Àlex Terès és l'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
20: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
19: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut permetran ajustar el pla a les necessitats de cada lloc. Roser Pereira Moragues, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Menys envasos.
5: A partir de demà s'ha d'aplicar la nova normativa europea que té com a objectiu reduir l'impacte ambiental dels residus que generem, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients.
4: Roger Santaló.
1: La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, i s'aplica de forma escalonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'anar incorporant diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
21: Si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
1: La normativa també obliga que l'Estat apliqui un pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. A Espanya ara només es recuperen el 20% dels recipients i es vol arribar com a mínim al 90%. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Molt bon dia.
22: Bon dia.
4: El Barça en vol més a canvi de Ferran.
22: El Paris Saint-Germain ha fet una primera oferta de 40 milions d'euros pel davanter, però els blaugranes la troben insuficient. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies. Qui ja ha marxat és el central Ronald Araujo, s'ha dit al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari en la seva carrera.
23: Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
22: També al Barça, el davanter Roni Bardaggi estarà entre 6 i 8 mesos de baixa després de lesionar-se ahir els lligaments creuats del genoll dret. El jugador passarà proves mèdiques avui mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. I pel que fa a les arribades, avui pot ser un dia clau per al fitxatge de Rodri, que el Barça vol tancar abans que el jugador torni a entrenar-se amb el City. En el cas Julián, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, de moment sense novetats sobre la seva possible incorporació.
4: I qui declara el seu amor, en aquest cas al Madrid, és Cucurella.
22: En el seu primer dia amb els blancs, el lateral s'ha desfet en elogis pel club.
24: És un club com mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
22: Pel que fa al Barça femení, perd l'atacant Quique Nazaret almenys durant un mes per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi.
4: I final, en presència catalana, l'europeu d'atletisme.
22: L'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, s'ha classificat per a la final de salt de llargada que es disputarà aquest vespre. I a l'europeu de natació de París, la nedadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, s'ha classificat per a la final dels 200 metres esquena femenins.
25: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
22: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla a la final del 4x200 lliures femenins després d'acabar sisenes.
26: Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
27: el 20 de març del 1969.
26: I el número de la sort, el...
27: 11.
26: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
28: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
28: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Joan i companyia.
30: La Generalitat posarà en marxa un pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra a diversos instituts tal de reduir-ne la conflictivitat.
31: Sí, però Mossos vestits de paiers, eh?
32: De paisà,
33: de paisà.
31: Sí, consellera. Això, i sense armes.
32: Exacte.
4: Ah, sense armes, eh?
31: Sense armes, claro.
30: Però aquest pla pilot no ha estat ben rebut pels sindicats de l'ensenyament, que ja han expressat el seu malestar davant d'aquesta mesura.
34: Efectivament, sisplau. Ai, gràcies.
32: Què vols, Sergi? Entenc pues, que entres en qualitat de professor
34: sí,
32: de baixa.
34: Sí, vull expressar el meu molestar per la cosa aquesta de ficar policia als codes.
32: És igual.
34: A mi això no m'agrada ni un làpice.
0: Com? No m'agrada ni un làpiz.
2: Sergi, recordem, vull dir per l'oient que s'acaba d'incorporar, que tu ets professor, que estàs de baixa.
0: Sí, soc professor, estic de baixa.
2: Quants anys fa que estàs de baixa?
0: Farà 3 anys i mig.
2: Què et va passar?
0: Salut mental al colze.
2: Salut mental al colze.
0: Sí, aquí a la zona aquesta d'aquí.
32: Té el colze amb ansietat.
2: Ningú té professors del públic, no està fent ni gràcia, cap gràcia, això, eh?
32: No, hi ha ningú que rigui.
2: Ah, però els alumnes sí que riuen, eh? Sí, sí.
0: Què vols, que no els hi preguntem per...
2: Bueno, però aquesta cara que tens és normal, fas...
0: Estava molestant-me, jo.
32: Sí, però que no sé què d'un làpiz, eh?
0: Això voldria anunciar al teu canal... Sí. Lligar la mida que prendrem els del col·lectiu de professors amb la professora aquesta també, sí. Si fiquen policies als col·les.
30: Molt bé, quina mesura prendreu?
0: Farem vaga.
32: Home, hòstia, que original.
0: Que original no!
32: Ah, no.
0: Perdona, però no és fàcil organitzar totes aquestes vagues que tenim que fer, que hasta inclús estem tenint pelees internes per decidir el calendari de vaga.
32: Jo ho vaig llegir l'altre dia, la veritat que fa una mica de gràcia, perquè es veu que ara esteu votant sobre la intensitat que han de tenir les protestes.
0: Efectivament.
32: No? Hi ha aquest debat intern.
0: I ara ens diuen això a la policia, vale, que no estem d'acord, però tenim el problema que no ens caben més vagues.
32: Hauries de fer una vaga dins d'una vaga.
30: És un problema.
32: És una cosa que no s'ha fet mai.
0: I si fiquem més vagues, quedaran menys dies de col·le que vagues previstes.
32: Sí,
0: i des de luego no farem una vaga en plenes vacances.
32: Això no tindria cap sentit.
31: Si pot parlar català bé, ni que sigui alguna paraula.
32: Sergi, en principi ja no volem parlar més amb tu.
0: Doncs jo tampoc vull parlar més amb tu, Sergi.
32: No, Sergi, ets tu. Cada dia més tonto.
2: Per conèixer més detalls d'aquesta mesura impulsada pel govern de la Generalitat, teníem nosaltres la consellera Parlon. Bon dia de nou.
6: Bons dies.
2: I ens acompanya també una persona que coordinarà tot l'operatiu, que és el sergent Guarro. Sergent Guarro, què tal? Bon dia.
7: Digui-m'hi.
2: Què és el que farà vostè?
7: Pues personalment li tinc que dir que m'agrada bastant aquesta tasca encomendada.
30: Sí, fins i tot em sembla que li ha millorat una mica el català.
7: Bueno, pues ya le digo yo que no ha sigut en l'escuela.
32: Arribem a 2:15.

0: La notícia continua estant a Colòmbia, on s'intensifiquen les feines de rescat després del terratrèmol de magnitud 7,4 d'ahir a la tarda. De moment, el balanç, l'últim que hem conegut aquesta matinada, és de 132 víctimes mortals, 132 morts. A més, hi ha prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts.
1: Puedo imaginar el susto, hem sortit, es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre.
0: És el testimoni de l'Adrià López, que ens ha fet arribar al matí de Catalunya Ràdio. Ell viu a prop de Pereira, que és una de les ciutats més afectades pel sisme. Abelardo de las Priella, que tot just acaba d'assumir la presidència de Colòmbia, ha decretat l'estat de desastre nacional i s'ha compromès, diu, a no deixar sols els afectats.
2: No estan solos. Colòmbia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
0: I també te seguim amb la crisi de Ceuta. El govern espanyol avui torna a reunir-se amb l'executiu de la ciutat, en aquest cas és el ministre d'Exteriors, demà ho farà la ministra de Defensa. Ahir el president de Ceuta es va reunir amb el ministre de Política Territorial i llançava aquesta idea.
3: Incorporo incluso la posibilidad de modificaciones legislativas que se lleven a cabo de manera inmediata para que los menores sean reagrupados.
0: És el que deia Juan Jesús Vives, el president de la ciutat autònoma de Ceuta. I tot això, evidentment, la vigília de l'eclipsi solar serà demà, finalment. Els municipis on es viurà l'ocultació total del sol ja estan perfilant l'operatiu per rebre els visitants i, de fet, cada cop es tanquen l'accés a més espais naturals, bàsicament pel risc d'incendi i també per evitar aglomeracions i col·lapses. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
4: El Barça rebutja la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros. I dues lesions, una al Barça masculí del davanter Roni Bardaggi i una al femení Quique Nazaret, que es perdrà l'amistós de demà contra el Montpellier.
0: Gràcies, Miquel. I el temps, important, de cara a l'eclipsi de demà, però comencem per avui. Jofre Genoé, què tal?
5: Bon dia. Doncs el temps avui dominat novament, com és habitual, aquesta època, per aquesta calor intensa i pel domini del sol, però sempre amb el permís d'aquestes petites nuvolades que no acaben de desaparèixer, que són locals, i que des del sud del país, de les Terres de l'Ebre, arriben a endinsar-se cap al Camp de Tarragona, Catalunya Central, ja que ha passat aquesta matinada. Això no es pot descartar que persisteixi, tot i que ha d'anar una mica de baixa, i que fins i tot acaben donant alguna gotellada. En general, sol, calor intensa i temperatures que poden enfilar-se per sobre dels 35 a l'interior, i en tot cas, el terç oest del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida i el Pirineu, és on es mantindrà al llarg de tota la jornada i, sobretot, més a la tarda que al matí, el risc de tempestes i ruixats localment amb certa intensitat.
0: Gràcies, Jofre. I la mobilitat a aquesta hora com la tenim? Marisa Gil, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Tranquil·litat a la xarxa de mobilitat del país. Només destacar 20 minuts de retard a la línia R14 en tots dos sentits. També arribarà a Barcelona amb 6 minuts de demora el tren de la línia R15 que ve de Riba-roja d'Ebre. D'altra banda, recordar que a aquesta hora i fins 8:45 del matí, la circulació entre les estacions de Martorell Central i Rubí Camp Vallhonrat de la línia R8 i entre Martorell Central i Molins de Rei de la línia R4 es farà per carretera. Pel que fa a la circulació aèria, el vol de Ryanair, que havia de sortir del Prat amb destinació Menorca ara a 8:45 del matí, no ho farà fins 3:45 de la tarda, i el vol també de Ryanair entre Barcelona i Milà sortirà amb 20 minuts de retard.
0: Gràcies, Marisa. I a les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs de moment tranquil·les, però hi ha cua a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona a causa d'un accident a l'autopista C33 a Montcada i Reixac en direcció d'entrada a Barcelona, també per una topada que talla un carril, i a la Ronda de Dalt aturats entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més d'una horeta, el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, la Míriam de Sant Germán i el Carlos Tavera. Però de moment fem un cop d'ull als diaris. Comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bartrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: El terratrèmol de Colòmbia i la política migratòria de la Unió Europea són els dos grans temes de les portades.
8: El País descriu Colòmbia com una nació tocada després del fort terratrèmol. El sisme ha afectat el centre i la zona occidental del país i, de moment, ha deixat més d'un centenar de morts.
9: El diari ho defineix com una catàstrofe que s'han portat edificis i ha malmès infraestructures. També afegeix que la gestió d'aquesta gran tragèdia és la primera prova de foc pel govern de las Priella.
8: I parlant del president colombià, la BC se centra en la seva reacció. Aclareix que ha convocat un comitè d'emergència després del terratrèmol més fort de la dècada per gestionar no només els morts, sinó també els milers de persones que continuen atrapades.
9: La carta conjunta de Meloni Frederiksen a favor de crear centres de deportació de migrants també és present a les portades. La Vanguardia veu la posició d'Itàlia i Dinamarca com un pols a la Unió Europea.
8: Clara va un pas més enllà en el seu editorial i diu que troba a faltar una reacció europea més forta a la crisi de Ceuta, en especial a la presidenta de la Comissió comissió, Ursula von der Leyen, que diu que està desapareguda. El diari assegura que Sánchez s'ha quedat sol defensant la frontera sud d'Europa perquè cap país ha ofert ajuda de cap mena, ni tan sols humanitària.
9: El periòdico, per la seva banda, dedica el tema del dia a la revisió d'infraestructures aèries. Diu que el creixement dels vols diaris a Europa d'entre el 3 i el 5% ha portat al límit l'espai aeri del Prat i Barajas, que aquest estiu treballaran per sobre de la seva capacitat.
8: I el Punt dedica el seu tema del dia a l'eclipsi, amb una infografia sobre on es veurà els països catalans i amb entrevistes a experts. El diari explica que l'expectació es desferma, tot i que les previsions meteorològiques no indiquen unes bones condicions.
9: I Xavier Domènech dedica el seu article d'opinió del Regió 7 a diferenciar entre fanàtics de l'eclipsi i persones que no hi donen importància. Diu que, per les primeres, l'eclipsi sembla una religió. En canvi, les segones es consolen en la certesa que serà breu.
0: Ara mateix passen 6 minuts de 7:45 al matí de Catalunya Ràdio. Continuem repassant la premsa, continuem repassant els articles dels diaris. En aquest cas, la premsa digital. Sílvia Creus, què tal? Molt bon dia.
10: Ah, bon dia, molt bé.
0: El no casament de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez avui provoca el caos, eh?
10: Feia dies que hi havia rumors i el diari The Sun havia anunciat que havia de ser aquest dissabte passat, dia 8, a les 3 de la tarda, una bona hora a la fresca, a la catedral de Funchal, capital de Madeira. S'hi van aplegar 2.000 persones i alguna influencer que es va passar de llesta publicant un vídeo on es vantava d'haver agafat lloc a primera fila davant el temple amb la seva mare. L'enrenou va ser tan gran que va interrompre la cerimònia dins l'església on es casava una parella anònima que es va quedar de pasta moniato quan va veure que tenia més claca de l'esperada. Una mica com la boda de Lolita, però 3.0. Un mitjà portuguès va compartir el vídeo del moment i Cristiano Ronaldo va comentar la publicació amb uns emojis rient, ho explica l'ABC.
0: I indemnització de 1.000 euros per danys morals a un treballador per no haver-lo convidat al sopar de Nadal de l'empresa.
10: El treballador tenia una relació conflictiva amb l'empresa a la qual havia posat diversos litigis que havia guanyat i se les va tenir amb el director quan va saber que no estava convidat al típic dinar de Nadal. Una conversa que va gravar en la qual el seu cap li va dir que convidaven i premiaven els treballadors que creien convenient. A més, va ser l'únic empleat de tots que no va rebre l'ot de Nadal i, com era d'esperar, va començar un nou litigi amb l'empresa que també ha guanyat. 1.000 euros pel lleig del sopar i un lot valorat en 149,05 sense IVA per doble vulneració dels drets fonamentals. Això és un win-win, eh? T'escaqueges del sopar i et paguen 1.000 euros.
0: I 1.000 euros, tu, Déu-n'hi-do.
10: Ha passat a Tarragona i ho explica el diari de Tarragona.
0: I una actriu de Harry Potter es fa d'or a OnlyFans.
10: I sense marmotes ni nus. Jessie Cave, que feia de Lavender Brown a la mítica nissaga de J.K. Rowling, no trobava feina com a actriu i no es veia treballant en cap lloc de cara al públic, com ara un supermercat deia, mentre la gent li cridava encanteris de Harry Potter. Aprofitant la seva llarga i bonica melena, va començar a publicar continguts a OnlyFans, raspallant-se els cabells, agitant la cabellera o disfressant-se a petició del públic, per exemple, d'elfa o caracteritzada com a Lavender Brown. Assegura que en un any ha guanyat més que en tota la seva carrera d'actriu. Ho explica el Mundo.
0: I aquesta hora continuem el repàs a la premsa amb els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
11: Avui tota la premsa internacional té la mirada posada en el terratrèmol de Colòmbia i és portada en bona part dels diaris. Si ens fixem en concret en la premsa colombiana, El Tiempo, per exemple, expliquen que avui bona part dels ministres del nou govern d'Espriella es desplaçaran a les zones més afectades i quins són els punts habilitats a Bogotà per fer donacions. Al colombiano hi trobem alguna història més d'esperança, com quan els serveis d'emergències aconsegueixen trobar una mare i una filla sota la runa. El diari de l'Otun, de la regió de Pereira, és una de les més afectades, expliquen com els familiars de les víctimes poden demanar ja la indemnització i fan un primer balanç, un balanç preliminar a la zona amb 40 víctimes mortals i 65 edificis que ja s'han ensorrat. Colòmbia, a banda, ens acabem fixant en dos apunts que explica el New York Times, tots dos, sobre el president dels Estats Units. D'una banda, explica com Trump es va amagar en un carro de catering de l'aeroport per poder sortir en un vol militar secret des de Turquia. Això va passar durant la cimera amb diversos líders mundials que es va celebrar el mes passat a Ankara i després d'una amenaça creïble, diuen, per part de l'Iran. El mateix diari també parla sobre el famós Arc de Triomf daurat que vol construir Trump a Washington. Ahir dilluns es va fer públic un informe dels serveis de parcs nacionals en què diuen que la construcció alteraria la integritat històrica de molts punts de la ciutat i, en concret, doncs, que trencaria el paisatge cultural dissenyat entre el monument de Lincoln, el pont memorial i el cementeri d'Arlington.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, a On Economia hi llegim que els free tours ja són un negoci milionari. Expliquen que Civitatis dispara un 1.000% els ingressos en 4 anys. El negoci dels free tours es basa a fer que, un cop acabada la visita, el viatger decideixi quan vol pagar el guia. L'habitual és deixar entre 10 i 20 euros per persona. Expansión titula que el 70% de l'habitatge de luxe en venda de més d'un milió d'euros és a Madrid, Màlaga, les Balears i Barcelona. L'ultraluxe, a partir de 3 milions, encara es troba més concentrat. Madrid, Màlaga i les Balears en concentren 4 de cada 5. I, per contra, a Palència i Sòria no hi consta cap habitatge de luxe en venda.
0: Anem a la premsa esportiva. Miguel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
13: Bon dia.
14: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
13: Si Julián conegués els Amics de les Arts, cantaria Ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. En casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig. L'Atlètic està convençut de fer-ho. El club no vol deixar-lo marxar. Gilmarín, el màxim executiu dels Matalassers, no vol parlar amb l'argentí i Simeone encara de tornar demà. Per a Lluís Miguel Sanz, d'Esport, qui ha d'estar convençut de fer-ho és el Barça. Potser ha arribat un moment en què el Barça hauria de prendre una decisió pel bé de la planificació esportiva, escriu. Qui té ganes d'una nit d'estiu amb cinema francès a la fresca és Ferran Torres, que ha vist com el Barça vol que el PSG millori la seva primera oferta. 40 milions no són suficients, tot i que tant el jugador com el club esperen que la situació es resolgui abans que el davanter torni a entrenar amb el Barça. Tot i que segurament no serà la fresca, sí que hi haurà cinema català i francès a l'amistós de demà entre el Barça femení i el Montpellier, i també s'hi farà de nit, encara que només un minut. El periòdico expliquen que s'hi repartiran ulleres per veure l'eclipsi, que coincidirà amb el partit. La premsa esportiva també destaca els protagonistes dels campionats europeus d'atletisme i de natació. Els embolla Jaime Guerra a la final del salt de llargada, les nadadores Irene Ciércoles i Estela Tonraz. Aquesta última disputarà avui la final dels 200 metres esquena.
0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Anem a la premsa del cor amb el Carlos San Andrés. Bon dia, Carlos.
15: Bon dia. Doncs avui premsa del cor o un nou capítol de Quanta Guerra? Perquè quina relació hi ha entre les espais gais i la guerra civil espanyola? Doncs més del que pugui semblar a simple vista. Gary Halliwell, la pèl roja, ha explicat a les seves memòries que el seu besavi va ser assassinat per les tropes franquistes. L'avi de la seva mare era l'alcalde de Dos Torres a Còrdoba durant l'inici del conflicte. Les tropes franquistes el van acusar de comunista i el van afusellar. El seu fill, és a dir, l'avi de l'Espai Gael, també va combatre com a milicià republicà a la Batalla de l'Ebre. La cantant del Wannabe sempre havia parlat del seu amor per Espanya i del seu passat de la seva mare com a immigrant al Regne Unit des d'Osca. Ara l'estrella del pop va un pas més enllà i reivindica el seu llegat del besavi, que de ben segur, si era tan progressista com diu la cantant, avui en dia seria fan del Girl Power, de la seva besneta i les seves amigues.
0: Gràcies, Carlos. 2 minuts i arribarem a 3 quarts de 8.
16: Catalunya Ràdio. El pla perfecte, fica-la a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
17: Mordoku!
18: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
19: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: Les tasques d'extinció van bé.
21: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
22: Registres a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
23: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
24: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
25: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
26: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll. Els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz. El naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
27: Seria vida i miracles amb el vinil.
26: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
28: I també disponible a la plataforma 3Cat.
29: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 3 quarts de 8. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Va, qui fa anys avui, va?
1: Mira, comencem amb una actriu catalana. Una

0: Corberó, l'actriu de La Casa de Papel, entre moltíssimes altres coses. Quants anys fa?
1: Úrsula Corberó, 32.
0: Que jove la fa, 37. Sí. Bueno, jove, sí, veure,
1: sí, pobre.
0: Una abraçada. Carlos Overa, quants anys?
1: Carlos Overa, 70.
0: 66.
1: Ei.
0: Anem amb l'actor Chris Hemsworth.
1: Home, Thor. Thor, 40.
0: 43.
1: Ei.
0: I acabem amb una actriu que segur que t'agrada també moltíssim, que és Viola Davis. Que
1: oh, Viola quan... Davis, quina crac. 64?
0: 61.
1: Ei, mira, he passat una mica.
0: Bueno.
1: I el Santoral?
0: Avui és Santa Clara, també Santa Susana, Santa Gilberta, Santa Digna, Santa Filomena, Sant Alexandre i Santa Obrí.
1: Gràcies, Marta.
0: I ara.
1: I ja sabeu que al matí de Catalunya Ràdio cada dia a aquesta hora fem una recomanació literària per llegir els que estigueu de vacances, o els que no estigueu de vacances també, sempre és una bona idea llegir, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Bones, des de la llibreria La Trenca d'Andorra us volem recomanar per aquest estiu Metamorfosis, de Laura Tomàs Mora, publicat per Editorial Merusa. És un recull de 17 relats que giren al voltant de les dones i que utilitza el gènere fantàstic i de terror per parlar de temes com l'amor, la violència, la família, la por, la pèrdua, el desig o la transformació que implica la maternitat. Els contes són petits jocs simbòlics, escrits amb precisió, contundència i molta, molta habilitat. Trobareu tota mena de temàtiques, tota mena de personatges, fins i tot una reinterpretació molt especial de la llegenda de Sant Jordi. Esperem que us agradi. Fins molt aviat.
1: Recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Vicios Ocultos.
3: Segueix un exitós gestor de fons d'inversió. La seva vida dona un tomb quan perd la feina i s'enfronta a un divorci complicat. És incapaç de renunciar al seu luxós estil de vida, de manera que decideix entrar a robar les cases dels seus veïns. El que comença com una manera d'aconseguir diners per no perdre l'estatus, s'acaba convertint en una doble vida. Una combinació de drama, thriller i comèdia negra que satiritza la hipocresia dels rics. John Hamm interpreta el protagonista en un paper que li va com un vestit a mida. Té dues temporades que trobareu a Apple TV.
1: Són 3:15 de 8 i aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas.
6: Puedo imaginar el susto, hem sortit... Es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre i a fora de la casa.
7: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil.
8: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria de protegir l'espai Schengen. Ningú li agrada estar en la situació en la que estem.
9: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar.
10: La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre. La normativa també obliga que l'Estat apliqui un pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Identificar.
11: Provar la identitat. Reconèixer que una persona és realment tal persona. Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los a les seves famílies. El Marroc també el reclama i s'ofereix per accelerar el procés. Centenars de menors, però, encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats.
1: Homologar.
11: Autoritzar alguna cosa que compleix els requisits establerts oficialment. Els oftalmòlegs insisteixen que cal d'ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres en qualsevol punt del territori. Es miri des d'on es miri. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina i demanen protegir-se els ulls amb ulleres certificades per la Comunitat Europea i pel certificat ISO.
1: Companyia.
11: Cos d'actors i de tècnics teatrals format per representar espectacles d'una manera continuada. La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa que ja va anunciar fa unes setmanes. L'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
1: Posem-hi també tres xifres amb la Sílvia Creus. 2.000.
12: Són els euros que haurà de pagar de multa l'entitat prestadora Cofidis a una consumidora per vulneració de l'honor per haver-la inclòs a la llista de morosos. El Tribunal Suprem li ha donat la raó perquè diu que l'acció de Cofidis no responia a la finalitat pròpia dels fitxers de solvència patrimonial, sinó que pretenia operar com un mecanisme de pressió davant de qui venia sostenint de forma fundada i persistent la nul·litat del contracte que havia subscrit amb l'entitat pel seu caràcter usurari.
1: I un número familiar en aquest programa, 152.
12: És el nombre de robatoris de cable a les instal·lacions de DIF a Catalunya que es van denunciar el primer semestre d'aquest 2026. La xifra suposa pràcticament un robatori de cable de coure o fibra òptica cada dia, una xifra que duplica les de l'any passat i gairebé igual en 6 mesos als 184 robatoris registrats tot el 2025. La comparació encara és més espectacular, tirant enrere només 4 anys. El 2022 es feien durant tot l'any els robatoris que ara es registren en només un mes.
1: Deia familiar, perquè és una notícia que vam explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I 6.
12: Són els models d'ulleres per veure l'eclipsi solar que les autoritats de protecció als consumidors han ordenat retirar perquè presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Les ulleres retirades tenen el filtre excessivament fosc, cosa que pot fer que els usuaris se les treguin per localitzar el disc solar i potencialment exposin els ulls a la radiació directa. Els models són els de les marques SP Eyecare Professional, Omanage, Leonstar, Opticalia, Orro i Pelispan.
1: I a les 3 imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera, evidentment, hi veiem un edifici ensorrat, en aquest cas a Cali, a Colòmbia. Una gran muntanya de runes, desenes de persones busquen entre les restes si hi ha o no possibles supervivents.
13: Són les feines de rescat que la ciutadania ha organitzat després del terratrèmol que ha afectat greument el centre i l'oest del país. El sisme ja ha causat 132 morts i 570 ferits. A més, ha destruït uns 1.600 edificis i ha afectat 6 aeroports. El govern ha qualificat la situació de desastre nacional i ja treballa en un comandament unificat per atendre l'emergència. La prioritat ara és rescatar les persones que continuen sota la runa.
1: A la segona imatge del dia hi veiem un home descansant en un llogaret sota un sostre de xapa. Plou, està completament envoltat d'aigua.
13: És una de les imatges que ha distribuït l'agència Reuters sobre les pluges monsòniques i els ciclons que a hores d'ara castiguen al nord de les Filipines. El temporal ja ha provocat una dotzena de morts i 8 desapareguts. La zona més afectada és l'illa de Luzon, la més poblada del país. Segons les autoritats filipines, la previsió és que les pluges i les fortes ratxes de vent disminueixin durant la setmana.
1: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de Girona. Què hi veus, Maria Rovira?
14: Doncs hi veig un paisatge preciós de vinyes arrenglarades en pendent davant del mar, a Colera, a l'Alt Empordà. És una imatge de la finca on s'elabora Aires de Garbet, del celler Peralada, que ha estat elegit el millor vi negre d'Espanya 2026. L'anyada del 2021 d'aquest vi ha rebut el premi concedit pel Ministeri d'Agricultura. El jurat ha destacat la trajectòria centenària del celler, el seu compromís amb la innovació, la sostenibilitat ambiental i la projecció internacional.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
18: Si no ho cal.
17: És que és evident.
18: Estàs que quedem unes preguntes a vegades.
19: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
17: A veure, Xuriguera.
18: I el swap, i el rap, a més, i llavors hi ha el crack.
17: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag, no sé.
19: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
16: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
20: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
21: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
20: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí, fort terratrèmol a Colòmbia. El balanç provisional és de 132 persones mortes, prop de 600 de ferides i un centenar de desaparegudes.
11: Hi ha més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. Abelardo de la Espriela, president de Colòmbia, es dirigia als afectats.
25: No estan solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
1: Ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles.
0: Al matí de Catalunya Ràdio hem recollit alguns testimonis, com el de l'Adrià López, que viu a prop de Pereira, que és una de les zones més afectades.
6: Podeu imaginar el susto, hem sortit es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre.
1: I el Partit Popular es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió amb el Ministeri de la Infància, on s'ha d'abordar el trasllat de migrants menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
11: Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonòmica del PP.
2: Nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
11: El govern espanyol prioritza, però, que tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho.
1: I a la vigília de l'eclipsi, els municipis on es preveu més afluència de visitants tanquen accessos a espais naturals per evitar el col·lapse davant del risc d'incendi.
0: Per exemple, a partir d'avui es tanquen els accessos al cim de Montmaneu, al cim més alt del Segrià.
1: I un altre bombardeig rus en aquestes últimes hores contra la ciutat ucraïnesa de Zaporíjia.
11: Almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en l'atac d'aquesta nit.
1: Una novetat d'avui, el tinent de l'alcaldia de la Seguretat de Barcelona creu que la capital catalana està molt poc videovigilada.
0: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Albert Valle confia arribar a les 500 càmeres noves el 2027. Actualment n'hi ha 186.
3: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat i després fins a 1.000 i més si convingués.
1: I tret de sortir de la sisena edició del festival Jordi Savall.
11: Amb el lema Més enllà de l'eclipsi vol posar el focus en les realitats més invisibilitzades. Jordi Savall, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: És un programa bellíssim, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
5: Bon dia, doncs encara aquesta nit i matinada hi ha hagut alguns ruixadets de manera local que han donat gairebé 7 litres per metre quadrat, per exemple, a Sant Pau d'Ordal, a la zona del Penedès, gotellades, 2-3 litres per metre quadrat al voltant de la zona del Penedès, també comarques pròximes a unes dècimes de litre d'aquesta petita nuvolada que ja s'allunya i que ha de donar pas al sol, per tant, núvols residuals aquest matí que aniran dissipant-se i el sol s'ha d'imposar en un matí de ple estiu, de plena canícula,

0: estacions i Barcelona en tots dos sentits i també porta 5 minuts de demora al tren de la R16 que ve de Tortosa i arribarà a Barcelona. D'altra banda, a l'aeroport del Prat, el vol d'Eurowings entre Barcelona i Bonn sortirà amb 20 minuts de retard i el de Wizz entre Barcelona i Cracòvia ho farà 45 minuts tard.
1: I a les carreteres, Mariluz García, com ho tenim això? Bon dia.
2: Bon dia, doncs encara tranquil·les amb una petita retenció a l'autopista C33 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona per un accident a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i les rondes, rondada a l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres, la ronda litoral congestionada de Diagonal Mar a la Barceloneta, també sentit Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz.
2: I tant.
1: Aquesta hora dediquem sempre una cançó a qui vulgueu, a qui ens digueu, al 636-36-06-09. Ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-36-06-09. Dieu la cançó i a qui la voleu dedicar, com ha fet la Berta, vaja.
3: M'agradaria dedicar El cel, de Rocco Banana, un grup de Banyoles, a tota la gent de Sant Narcís, del barri de Sant Narcís. Moltes gràcies!
4: Fas tard, si creus...

0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
1: Benvinguts i benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimarts, 11 d'agost de 2026.
0: L'informatiu.
1: Calafell convocarà una nova campanya de bons. L'Ajuntament hi destinarà 100.000 euros i es durà a terme entre el 13 i el 30 de novembre, amb dos inclosos. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans fem un repàs dels titulars. Segur de Calafell tindrà el primer aparcament de bicicletes del municipi. La Generalitat ha cedit a l'Ajuntament la gestió del bici tancat. L'Ajuntament de Calafell està realitzant obres de millora en les voreres dels barris de l'Estany i el Masmel Platja per tal d'adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. Les millores es faran durant els mesos d'estiu, tot i que són els mesos amb més afluència de gent, ja que no ha estat possible començar-les abans per tràmits burocràtics. El Vendrell habilitarà un autobús gratuït per anar a les platges a veure l'eclipsi. El Sant Ranch torna conit amb 3 dies de cultura, música i arts davant del mar. El festival se celebra del 13 al 15 d'agost al Passeig Marítim, amb entrada gratuïta, més de 50 artistes, 3 escenaris i una vintena de propostes creatives. Els Mossos d'Esquadra detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'AP7 i alerten que alguns poden portar malalties. La majoria són gossos que venen de països de l'est i el benefici per a les màfies es pot multiplicar per 20. Tarragona desplegarà un dispositiu especial per a l'eclipsi amb uns 35 efectius per garantir-ne la seguretat i la mobilitat. I el titular esportiu amb el David Burillo.
2: Avui parlarem de com practicar activitat física amb seguretat, amb temperatures elevades com les d'aquest estiu. Aquestes pràctiques poden posar a prova el nostre organisme, especialment si fem esport a l'aire lliure, i sovint no som conscients dels riscos que això comporta. Per això avui...

0: Avui ens acompanyarà l'Arnau Sadurní, fisioterapeuta d'atenció primària.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
2: Com avançàvem al començar, Calafell convocarà una nova campanya de bons. L'Ajuntament hi destinarà 100.000 euros i es durà a terme entre el 13 i el 30 de novembre, amb dos inclosos. Així doncs, l'Ajuntament de Calafell ha aprovat les bases reguladores per a una nova campanya de bons per a promocionar les compres al comerç de Calafell, que es desenvoluparà entre els dies 13 i 30 de novembre. És la campanya de més èxit i té un impacte elevat en el comerç local en temporada baixa, ha explicat la regidora de promoció de la ciutat, la Lluïsa Lastra. Els bons poden descarregar-se des del mateix dia 13 fins a un total de 4 per persona. Cadascun dona 10 euros de descompte per cada 30 euros de compres. Hi ha un espai web habilitat per a fer la descàrrega. Els bons tenen un període de 7 dies per a ser utilitzats. Un cop caducats, ja no poden fer-se servir i tornen a posar-se a disposició de nous usuaris. Qui els deixi passar no en podrà descarregar més. Els establiments participants estan identificats amb un rètol adhesiu a l'entrada. El llistat, a més, estarà disponible al web de la campanya. Els establiments que bescanviaran bons seran dels sectors del calçat, complements de la persona i regals, informàtica, telefonia, electrònica, òptica, esports, floristeria, joguina, joieria, complements per la llar i decoració. Apareix també d'ús domèstic, ferreteria i bricolatge, llibreria, moda, perfumeria i cosmètica. Els establiments d'hostaleria participants també admetran bons, sempre que el consum sigui allí mateix. No hi entra el menjar per emportar o el servei a domicili. Volem continuar ajudant els comerços i establiments que ho van passar malament durant la pandèmia. Algun d'ells encara no s'ha recuperat del sotrac, ha continuat dient la regidora Lluïsa Lastra. L'Ajuntament de Calafell hi destinarà un total de 100.000 euros, comptant que els bons generen el triple del seu import, el retorn que tindrà el comerç local serà de 400.000 euros. L'èxit de Calafell és que l'Ajuntament segueix ajudant el comerç local quan d'altres municipis ja han deixat de fer aquesta campanya, ha conclòs la regidora Lastra. És la setena campanya de bons que se celebra a Calafell. La iniciativa es va posar en marxa per a pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 a l'economia local, però ha esdevingut un factor important per millorar l'activitat comercial, especialment en dates que hi eren poc propícies. En aquest sentit, l'objectiu dels bons és triple: fomentar el consum als establiments de Calafell, augmentar els ingressos dels establiments adherits i aprofitar la vinentesa per una campanya de promoció als establiments, serveis i productes.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
2: Continuem amb més notícies del nostre municipi. Segur que Calafell tindrà el primer aparcament de bicicletes del municipi. La Generalitat ha cedit a l'Ajuntament la gestió del bicitancat. Així doncs, la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha promogut les obres del primer bicitancat del municipi. L'espai està ubicat davant de l'estació de Rodalies de Segur de Calafell, a la plaça de Lola Boronat, i té una capacitat per a 58 bicicletes. El projecte ha estat finançat pels fons Next Generation amb un cost de 19.660 euros. Les obres es troben totalment acabades i en servei. La recepció de les mateixes va ser el passat 28 de juliol. A partir d'aquesta data, l'Ajuntament de Calafell es fa càrrec del correcte manteniment i explotació de la infraestructura. La Generalitat de Catalunya, en virtut de l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, està impulsant en tot el territori català la implementació d'aparcaments segurs per bicicletes a les estacions ferroviàries, amb la voluntat de potenciar la complementarietat d'aquests dos modes de transport sostenibles. La Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat ha executat les obres del projecte finançat íntegrament a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i articulat a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, a càrrec de les dotacions previstes per la línia d'inversió del pressupost del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. És un dels tres, Sant Celoni, La Garriga i Segur de Calafell, que s'han fet arreu de Catalunya, dins del projecte d'execució d'aparcaments de bicicletes segurs. En el marc del Pla de Xoc de Mobilitat Sostenible, Segura i Connectada en entorns rurals i metropolitans del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Per deixar la bicicleta cal descarregar l'aplicació gratuïta PVerde o bé entrar al web parkingverde.com i registrar-se. Després, s'obté un codi personal d'accés per a registrar la bicicleta i per donar-se d'alta cal acceptar-ne les condicions. Per a qualsevol incidència es pot trucar al 673-692-043. Repeteixo, 673-692-043. Aquest aparcament és exclusiu per a bicicletes registrades. Només es pot usar una plaça per bicicleta. A més, cal encadenar-la. No es pot reservar plaça, però sí que es pot tenir elements pel transport d'infants o mercaderies. L'horari d'estacionament és de 24 hores i 365 dies a l'any. El temps màxim d'estacionament és de 3 dies laborables seguits. Si un vehicle supera aquest temps, es retirarà i se li aplicaran les taxes que estableixi l'Ajuntament.
1: Les notícies de Calafell.
2: I Calafell fa accessibles les voreres de l'Estany i Masmel Platja. L'Ajuntament de Calafell està realitzant obres de millora en les voreres dels barris de l'Estany i Masmel Platja per tal d'adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. Les millores es faran durant els mesos d'estiu, tot i que són els mesos amb més afluència de gent, ja que no ha estat possible començar-les abans per tràmits burocràtics. L'actuació és complementària amb d'altres actuacions més importants que s'estan preparant en aquest àmbit. Una d'elles és el ja anunciat pont de la Ciutadella Ibèrica que connectarà amb el Passeig Marítim a través del carrer de Mercè Rodoreda que es peatonalitza de dalt a baix. Aquest carrer es renovarà íntegrament i serà de prioritat per a vianants, tot i que hi haurà pas per al trànsit rodat. L'objectiu és, a poc, anar pacificant la mobilitat al barri i fer-la més sostenible, on els desplaçaments a peu o en bicicleta tinguin més protagonisme, ha indicat el regidor de Planificació Urbana, Miguel Ángel Perín. També diu, estem treballant per a millorar la capacitat comercial del barri, on actualment hi ha només dos establiments de restauració i cap espai per a petit comerç. En aquest sentit, el canvi normatiu del POUM que estem tramitant preveu obligar les noves construccions a fer els baixos comercials a peu de carrer per a generar espais on es puguin posar negocis i comerços de proximitat.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
2: Obrim ja la plana comarcal. El Vendrell reforçarà el servei de transport públic demà dimecres 12 d'agost amb un autobús gratuït de l'Eclipsi, que connectarà el centre del municipi amb els nuclis marítims per facilitar el desplaçament de les persones que vulguin observar el fenomen. Les expedicions d'anada sortiran de l'estació d'autobusos de l'avinguda de Jaume Carner en direcció a la plaça de Sant Salvador, Les Palmeres, a 6:45 de la tarda, a les 6 de la tarda i a 6:45. Pel que fa al trajecte de tornada, els autobusos sortiran de Sant Salvador cap al centre del Vendrell a 9:45, a 10:00 i a 11:00 de la nit. El servei serà completament gratuït i busca facilitar la mobilitat de la ciutadania durant la jornada de l'eclipsi solar total.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
2: Cunit tornarà a convertir el seu passeig marítim en un gran escenari cultural aquest mes d'agost amb la segona edició del Sant Ranch, que se celebra del 13 al 15 d'agost. El festival de caràcter gratuït combinarà música, circ contemporani, arts escèniques, instal·lacions artístiques, gastronomia i activitats familiars en un espai de més de 6.000 metres quadrats davant del Mediterrani. Continua Eix Diari, dient que la proposta vol anar més enllà del format tradicional del festival musical. Durant 3 dies, el Passeig Marítim acollirà 3 escenaris i més de 50 artistes, amb una programació que inclourà concerts, sessions de DJ, acrobàcies aèries, malabars, performance, artistes itinerants i intervencions d'arts visuals. Pel que fa a la música, el programa recorrerà estils diversos, des de la rumba, la salsa, la cúmbia i el swing fins al reggae, el funky, el jazz, el hip-hop i diferents propostes de música electrònica. Paral·lelament, diversos artistes visuals treballaran en directe, de manera que les seves creacions es podran veure durant el desenvolupament del festival. Un dels espais del Sant Ranch estarà dedicat al talent creatiu. El Market reunirà una 20ena de marques i projectes independents relacionats amb el disseny, la moda, la il·lustració, la joieria, la decoració i l'artesania. L'organització planteja aquest espai com un aparador per a creadors amb emergents i projectes de disseny propi. La gastronomia també tindrà un pes destacat en el festival, amb 12 food trucks que oferiran propostes de cuina internacional, hamburgueses gourmet, opcions vegetarianes, dolços artesanals i altres especialitats elaborades al moment. El festival manté també una aposta per les activitats familiars. Durant els 3 dies hi haurà una zona infantil amb tallers i activitats, mentre que la resta de programació combinarà espectacles, concerts, art en viu i espais de trobada. L'organització defineix el Sun Ranch com una proposta intergeneracional pensada per a públics diversos.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
2: A la Plana General, els Mossos d'Esquadra han detectat un increment del tràfic d'animals, especialment gossos, a través de l'AP7. En aquest sentit, la policia avisa que algunes d'aquestes bèsties podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que a vegades venen sense cap control. De fet, la Unitat Regional del Medi Ambient, la URMA, persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals i que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis, un cop han venut el gos. Es tracta de bandes que porten els animals habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'Estat. Sempre hi ha alguna baixa, però el negoci hi és, i per això s'està fent, assenyalar el cap de l'URMA de Girona, Toni Martín.
3: Nosaltres va ser fronterers, en sentit de la P7, entra moltes coses, des de importació d'animals, des de residus que venen d'Europa cap aquí, i és un punt d'accés. Part d'aquestes pors queden a la regió, però altres són de pas. En aquest sentit, nosaltres quan actuem, hem actuat amb vehicles que feien altres pors aquí a la regió, que anaven a distribuir aquí a la regió, en tema d'animals, i en altres que anaven fora. En aquest sentit, alguns parcialment legals, amb la documentació de transport, amb certa document, amb els traces, que es diu, que és el document que utilitzen per fer aquests transports internacionals d'animals, d'origen a destí, per tenir una traçabilitat d'aquest cadell, i llavors també s'ha localitzat transports totalment il·legals, sense garantia sanitària, sense la vacuna de la ràbia.
2: Toni Martín explica també que el preu dels cadells es multiplica per 10.
3: Es pensa que els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros, el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500, i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000 o 2.500 en funció de la raça. Té un benefici important, multipliquen per 10, el benefici. Sempre hi ha baixes, perquè sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
2: El tràfic d'animals és només una de les funcions que fa la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos. De fet, la principal activitat que ocupa els agents és l'abocament incontrolat de residus al medi natural, una pràctica que ha anat en augment en els darrers anys.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
2: Un total de 35 efectius entre agents de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra i voluntaris de Protecció Civil es mobilitzaran pels 6 punts d'observació recomanats per a l'eclipsi a Tarragona. L'Ajuntament de Tarragona ha presentat un dispositiu especial de seguretat i mobilitat flexible i marcat per la incertesa, ja que no hi ha cap antecedent històric de comparació. El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment la Marina Porta Raco, que esdevindrà l'epicentre de la jornada amb una capacitat màxima de 20.000 persones. Des del consistori es fa una crida per planificar-se amb antelació per a l'esdeveniment astronòmic per evitar col·lapses a la ciutat. Escoltem el conseller Guillermo García de Castro.
4: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Porta Raco. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda. Es tracta, doncs, d'un dispositiu que també cal dir-ho, flexible i viu. Això suposa que tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Tenim el cas de 2017 i 2024 als Estats Units, però no tenim altres referències. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs, no hi ha casos propers en tota Europa, i això ens ha suposat que hem hagut de redactar aquest pla complex i viu i flexible, com els hi comentava, que en funció de l'afluència real, doncs, de persones com de vehicles, doncs, en uns llocs i en els altres, es puguin anar adaptant durant tota la jornada.
2: Per la seva banda, l'inspector de la Guàrdia Urbana, Alberto Lacueva, explica les dues fases per tancar els accessos als punts d'observació en cas de completar la capacitat màxima.
5: Nosaltres tenim dues fases. Al dispositiu tenim una fase de seguretat, que és una fase que en un principi, quan comença a arribar la gent, doncs estarem allà amb una patrulla, i en el cas que veiem que pot haver un col·lapse, posarem els talls fora dels punts de visualització. Ja ho tenim previst. El que sí que és veritat, que és el que ha dit el conseller, la incertesa de la gent que pot venir, això no ho tenim. No treballem amb aquestes dades, perquè no tenim precedents aquí. Vale? Però sí que és veritat que hem disposat el dispositiu de dues fases, seguretat en un principi, i pel tema del col·lapse, els talls previstos ja fora dels punts de visualització.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
2: Moment del bloc esportiu amb el company David Burillo. Endavant.
0: A l'espai esportiu d'avui parlarem d'un tema molt important aquests dies: com practicar activitat física amb seguretat amb les altes temperatures que estem patint aquest estiu. Aquestes pràctiques poden posar a prova el nostre organisme, especialment si fem esport a l'aire lliure i sovint no som conscients dels riscos que això comporta. Per això avui ens acompanya l'Arnau Sadurní, fisioterapeuta d'atenció primària, amb qui parlarem dels efectes de la calor sobre el nostre cos, dels errors més habituals que cometem quan entrenem a l'estiu i dels consells bàsics per continuar fent esport de manera segura. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Et volíem preguntar quin impacte té la calor extrema en el nostre cos quan fem activitat física.
6: Bé, quan fem activitat física, sobretot en hores més puntes, no diguéssim, hores més calor, pot haver dos impactes. Un d'ells és el típic cop de calor, no?, que coneixem tothom, de forma més normal o usual, que realment és un fallo, un error, dintre del que és el sistema de termoregulació del nostre cos. Per tant, quan tenim cop de calor, normalment és quan comencem amb una sudoració excessiva, amb ganes de tenir molta set, amb marejos, baixes de pressió, etc. Bàsicament és perquè el nostre cos no pot regular tota la calor que rep. I, per altra banda, també pot aparèixer el típic tall de digestió, no?, que se sona, ja que també tenim tendència a vegades a justament fer esport després de menjar, que això és degut simplement a que l'aport sanguini no arriba sempre on ha d'arribar, en aquest cas seria la part més important, que és a l'estómac, sinó que passa cap a les extremitats o cap a on hi ha més input o més recepció d'aquests senyals. És com un instint de supervivència. Per tant, per això et deixa de digerir menjar i per això ens entra després com aquest malestar general, com amb ganes de vomitar, de fer de ventre, etc., que seria el tall de digestió. Per tant, el calor extrem és perjudicial en aquests dos punts, entre altres.
0: Com deia Arnau, s'està veient perfectament al passeig en hores completament incomprensibles, gent ben xopa que va corrent pel passeig. Ara deies també, després de menjar, dels àpats, tampoc és convenient. Quines serien les hores més convenients per fer esport?
6: Bé, hores convenients a l'estiu a vegades és una mica complicat de trobar-ne, perquè, vulguem o no, estem en temperatures usualment molt altes durant la gran part del dia. Sí que recomanem sempre evitar la franja entre les 11 del migdia i les 6, màxim les 7 de la tarda, que normalment són les franges de màxima calor, on hi ha més augment de temperatura i més augment d'humitat. Recomanem sempre començar abans, és a dir, les 8, les 9, les 10 del matí quan molt tard, i després d'aquesta franja, que seria sobre les 8, les 9 de la tarda. Sé que a vegades és una mica complicat, no, a nivell d'horaris, però hem de pensar en si hem d'adaptar aquestes temperatures usualment més extremes o més fortes del que estem acostumats.
0: Per a aquelles persones que, tot i això, no segueixin aquestes indicacions, quins són els primers símptomes que podrien començar a notar en el seu cos per dir, escolta, això, alerta, això no està acabant de funcionar bé?
6: Un d'ells és els símptomes, doncs, més musculars, no?, on sentim més pesadesa, com que ens costa molt més del normal, i fins i tot algunes rampes que ja ens preavisen, no?, que el cos no s'està adaptant. Per altra banda, també podria ser aquests marejos en específics, no?, que comencem a perdre la visió, fins i tot comencem a veure el terreny més borrós i sobretot és una sudoració excessiva. És a dir, estic suant per sobre de lo normal i aquesta sudoració no passa. A més, no passa i no sento com refrigera, no? És la típica suor freda que sona, no? De que estic suant però no passa res al meu cos. I per últim, també podria ser més a nivell de tenir molta set o com que bevem aigua però tampoc trobem cap resultat. Això simplement és perquè el cos no està termorregulant correctament com ha de ser.
0: Si mentre estem fent esport i de sobte comencem a notar en el nostre cos aquests símptomes, aquests marejos, quines serien les recomanacions que ens donaries?
6: Primer de tot, baixar, diguéssim, la intensitat de l'activitat física que estiguem fent. És a dir, o parar o fer una forma progressiva, no?, i començar a caminar fins a arribar a parar. Buscar després un lloc tranquil, amb sombra, on no impacti directament el sol, i després beure, hidratar-nos, ja sigui amb aigua o aigua amb sals minerals, que, tot i que a vegades, diguem, que les creences populars les evitem, no?, l'aigua amb sucre, que sempre ens han dit les nostres àvies, va bé en aquest cas, ja que perdem molts electrolits, i ens ajuda a recuperar-nos. Un cop passi aquest primer moment, no?, aquest primer moment de crisi, diguéssim, ja recomanaria anar cap a casa, una dutxa freda, baixar la temperatura del cos i poder-nos estirar-nos o asseure'ns per directament baixar el ritme cardíac, que és el més important en aquest sentit.
0: Estàvem parlant ara molt de la calor, de la temperatura, però la hidratació també és un fenomen bastant important en aquest sentit. Quan sabem si estem bevent prou, si estem bevent massa, si necessitem més aigua, quins serien els moments d'hidratació adequats?
6: Depèn l'esport. Aquí primer de tot depèn l'esport, no? Depèn si estem fent un esport a un ritme cardíac molt alt o un esport una mica més baix. El que sí que recomana, que si és qualsevol part que toqui el sol, recomanem que sigui constant, vale? Perquè no hi hagi la típica baixa de sucre o la típica baixa de tensió degut a això. I els símptomes que trobaríem més adients seria aquesta sequedat a la boca. Intentem evitar sempre tenir sequedat a la boca, al revés. Intentem hidratar-nos constantment, que passi aigua. Penseu que també és una manera de refrigerar el cos. I després, si sabem si ens ha hidratat suficient o no, ho notarem molt en la sudoració. Si és una sudoració molt excessiva, si tenim suem moltíssim, vol dir que hem de beure més aigua perquè vagi recomponent bé. Si és el costat contrari, no? Si suem poquet, vol dir justament el contrari. Així de fàcil.
0: Molta de la ciutadania practica esports completament variats. Hi ha persones que fan rem, hi ha persones que corren, que surten a caminar, que juguen a petanca, que van en bicicleta.
6: Pàdel, tot això.
0: Pàdel, exacte. Hi ha molts esports. D'aquests, quins potser serien els més recomanables, els menys, o quins hauríem de tenir més cura, menys cura?
6: Aquesta pregunta és una miqueta molt àmplia, no? Mm-hmm. Ja que depèn molt de l'estat físic de la persona. Depèn molt de en quin moment ens trobem, no? I depèn molt de quin hàbit tenim. Si és un esport que practiquem tot l'any, no hi ha cap esport dolent, ni molt menys, sinó que simplement, si hem començat a l'estiu, doncs hem de tenir en compte que necessitem aquí temps d'adaptació per poder fer aquell esport en aquest moment. Sobretot en temperatures més elevades, que és quan més puja la tensió del cos i més puja la temperatura corporal. Per tant, costa més. La recomanació és fer qualsevol tipus d'esport que ja estiguem adaptats, que no tinguem temps de fer més del que estem acostumats o més del que podem fer, ja que si no llavors arribarem a aquest xoc tèrmic que no ens interessa. Per tant, sobretot per franges d'edat, quan més grans siguem, hem de pensar que l'esport ha de baixar una mica més el ritme cardíac, i quan més jove siguem tenim justament l'avantatge, no?, de que augmentar el ritme cardíac. La recomanació sempre és evitar les hores màximes d'exposició de sol, per tant, evitar-nos efectes secundaris com a tal.
0: De fet, ara em venia al cap un vídeo que em va sortir ahir d'una professional també del teu sector que explicava que quan arriba l'estiu molta gent intenta i comença a practicar, doncs, això d'anar per la sorra de la platja a caminar cada dia a diari. I aquesta professional recomanava que fos una mica més pausat i paulatiu, vull dir, que no fos tan seguit i que no fos cada dia i que fes una mica més progressiu perquè té conseqüències també pels nostres peus. En aquest cas, ens pots explicar una mica si comparteixes aquesta visió i com funciona?
6: Sí, exacte, comparteixo molt l'opinió d'aquesta professional, ja que tenim tendència, no?, a dos moments de l'any a apuntar-nos a fer esport i a començar de zero, no?, que normalment és el gener, els típics propòsits de gener de Nadal, i després a l'estiu, ja que normalment tenim més temps lliure. Llavors, hi ha el que es diu la llei d'adaptació general del cos. Què vol dir això? Bàsicament és que per molt que estiguis físicament, tu no pots fer una marató de 42 quilòmetres el dia següent sense entrenament previ. Això és bastant obvi, però el que no veiem és que quan camino per la platja, quan surto a córrer, quan vaig en bicicleta, també passa el mateix. El cos no està adaptat a aquell estímul, per tant, necessita un període d'adaptació. En el cas de la recomanació, que es dona moltíssim a nivell sanitari, de caminar per la platja, que va bé, hem de pensar en dues coses. Primer, que a l'hora de caminar tenim la part de la terra, no? On sempre caminar a la mateixa inclinació pot ser perjudicial, ja que sempre actives més una banda que l'altra. Per tant, la recomanació sempre, diguéssim, doncs, faig un trajecte
0: d'anada i tornada.
6: I després 100 metres de tornada, exacte, per no tenir sobrecompensacions. I per altra banda, en què si no estic acostumat a sortir a caminar, de fer una hora, no puc intentar sortir a caminar el dia següent una hora i mitja, dos, si no he fet ja adaptació prèvia, ja que aquí crea aquests dolors o aquestes molèsties cròniques que teníem, però que degut a l'adaptació encara siguin persistents. Amb el pas del temps podem anar augmentant la intensitat, podem anar augmentant els metres que recorrem, per tant, anirem adaptant i anirà tot millor.
0: Podeu trobar aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
2: I ja arribem al final d'aquest primer bloc informatiu dels serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. No marxeu, fem una petita pausa i tornem també amb el segon bloc informatiu dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Fins aviat.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
7: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: als serveis.
1: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
0: Calafell Ràdio. El temps.
1: Anem a escoltar ara la previsió del temps per part de Josep Miró. Bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta força estable, sí que dominat pel sol, però amb intervals de núvols, sobretot de tipus baix, més abundants fins a mig matí, més escassos al centre del dia amb domini del sol, i normalment tornarien a augmentar aquests núvols baixos a partir de mitja tarda, amb una temperatura que avui ha pujat una miqueta o s'ha mantingut molt alta i ha estat al voltant dels 24-25 graus de mínima, mentre que la màxima avui estarà entre els 31 i 32, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles en domini del gregal ara fins a mig matí i del xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà ens espera un temps molt més estable, dominat pel sol, amb cel clar o poc ennuvolat i amb unes temperatures que en conjunt pujaran una mica i aquesta nit no baixaran dels 25-26 de mínima, mentre que demà estarà entre 32 i 33, com dèiem, amb cel clar la major part del dia, i només hi haurà algun núvol baix poc destacable al final de la jornada, amb vents en conjunt febles, amb una miqueta de gregal fins a primera hora i de xaloc o migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
1: Molt bon dia de nou a tots i a totes. Són 8:45 del matí i anem a fer un repàs dels titulars dels diaris principals en directe des de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Comencem per La Vanguardia. Itàlia i Dinamarca tensen la Unió Europea i s'alien contra la immigració sense control. Més d'un centenar de morts per un sisme a Colòmbia. Espanya es prepara per a 1,5 milions de viatges per l'eclipsi. Miradors, hotels, embarcacions, a la recerca de llocs per veure el fenomen. També a la portada de La Vanguardia, les aerolínies inicien una alta onada de compres i fusions. El càsting del Fals, entre parèntesi, nou al Barça. I també a la portada de La Vanguardia, recepta històrica, quan el bitterkäs va néixer a Barcelona. Passem ara a la portada del periòdico. L'augment de vols s'atura l'espai aeri de Barcelona i Madrid. Jutges i fiscals discrepen sobre la xarxa d'especialistes en jurat popular. La compravenda d'habitatge baixarà un 7,3% aquest any per la falta d'oferta. La portada del periòdico també té el sisme mortal a Colòmbia. Un fort terratrèmol de magnitud 7,4 graus afecta greument el centre i l'oest del país i causa almenys 111 morts. El foc de Huelva continua sense control i afecta més de 20.000 hectàrees. I també a la portada del periòdico, retirats 6 models d'ulleres per a l'eclipsi per problemes en els filtres. Continuem fent un repàs dels titulars dels diaris principals. Ara anem al punt avui. L'ombra que ve del cel, l'expectació per seguir demà l'eclipsi solar es desferma, tot i que les previsions meteorològiques no indiquen unes bones condicions. El punt avui també té en portada traïcions a dins la nostra Europa. Abascal vol portar Sánchez al Suprem i a Dinamarca la socialdemòcrata. Frederiksen s'alia amb Meloni. El punt avui a l'esportiu, el Barça refusa l'oferta del PSG. Anem ara a la portada del diari Ara. Itàlia i Dinamarca reclamen endurir la política migratòria. La portada del diari Ara també està protagonitzada pel terratrèmol de magnitud 7,4 que sacseja Colòmbia. El diari Ara també parla de restriccions en zones boscoses per l'eclipsi. Passem ja als diaris esportius. Comencem per l'esportiu. Té en portada ben a prop, ben lluny. El Barça rebutja la primera oferta del PSG per Ferran Torres, de 40 més 10, però tot indica que acabarà tancant el traspàs. Per la seva banda, Julián Álvarez s'entrena amb l'Atlético i el seu fitxatge continua encallat. Diari Esport també té en portada Ferran Torres, a un paso del PSG. Araujo signa la seva sessió amb el Liverpool. I Cucurella i Mbappé ja estan amb Mourinho. Seguim en directe des de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana política. L'exèrcit suspèn els permisos als militars destinats a Ceuta per la crisi migratòria. El govern de la ciutat demana mantenir el desplegament de les forces armades. El Partit Popular es desmarca de Vox i anirà a la Comissió Sectorial d'Infància per tractar la situació dels menors a Ceuta. El Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que estan a l'Estat. El ministre de Justícia ha recalcat que cal trobar una solució immediata. Junts reitera que Catalunya ha de quedar exclosa del repartiment dels menors de Ceuta. Nogueres diu que la xarxa d'acollida catalana ja està molt tensada i defensa una distribució equitativa. L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant impulsa un centre d'investigació d'energies renovables. El projecte preveu enllestir la primera fase al 2028 i es finançaria en bona mesura amb el Fons de Transició Nuclear. També a la plana política, un jutjat de Madrid investiga la compra de l'àtic de luxe del govern d'Ayuso. La Fiscalia Provincial ha rebut 4 escrits de denúncia, 3 de particulars i una del Partit Socialista. Illa trasllada el suport i la solidaritat de Catalunya amb Colòmbia arran del terratrèmol. El govern espanyol no té constància de víctimes espanyoles al terratrèmol de Colòmbia. El ministre d'Afers Exteriors ha habilitat un telèfon d'emergència amb 2 línies. També a la plana política, cada cop més municipis aposten pels pressupostos participatius. Puigdemont mostra imatges inèdites del seu retorn fugaç a Catalunya 2 anys després. I també a la plana política, Nogueres insisteix que Catalunya ha de quedar fora de la gestió de menors migrants de Ceuta. La líder de Junts al Congrés defensa que la xarxa d'acollida catalana està per sobre del seu límit, mentre el ministre Òscar López reivindica un repartiment solidari amb criteris objectius. 11 dies després de l'esclat de l'arribada de persones migrants a Ceuta, amb prop de 1.500 menors encara pendents d'identificació, el Ministeri de la Presidència reuneix aquest dijous, amb les comunitats autònomes per decidir com es gestionen els menors no acompanyats que arriben a la península. Vox, en nom dels governs del Partit Popular, als quals dona suport, ja ha anunciat que no hi assistirà. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs de la informació general més recent en directe. Ara anem a la plana econòmica. Comença la collita de la pera Conference a Ponent, amb finques on la calor provoca pèrdues de fins al 80%. Alguns pagesos han esquivat les elevades temperatures sostingudes amb els sistemes d'aspersió contra les gelades. També a la plana econòmica, la policia controla 97 passatgers de tercers països provinents d'Itàlia a l'aeroport del Prat diumenge. Els agents han actuat amb vols procedents de Milà, Roma i Florència en el segon dia de controls fronterers. Consells comarcals, municipis i entitats ecologistes i agràries demanen retirar el plàter i una moratòria de projectes. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa contradiu el govern i diu que hi ha més al·legacions presentades. Sacrifiquen els porcs i les aus d'una granja irregular a les Borges Blanques en plena alerta per la pesta porcina. La instal·lació no estava registrada i no podia acreditar la procedència ni la traçabilitat dels animals. Adif reprendrà a mitjan setmana les obres que van generar fortes vibracions en un immoble del barri de la Trinitat Vella, a Barcelona. BBVA preveu una caiguda del 7,3% en les compravendes d'habitatges a escala estatal el 2026. L'entitat financera estima que els preus pujaran un 12% de mitjana aquest any al mercat immobiliari. Obra a Vic, un espai museïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60. S'hi recrea un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures. També a la plana econòmica, la implantació d'una fàbrica xinesa a prop d'una base naval a Ferrol neguiteja el CNI i l'exèrcit. Com repercutirà l'eclipsi a la producció d'energia solar i al preu de l'electricitat? La zona d'incidència de l'eclipsi concentra aproximadament un 20% de tota la potència fotovoltaica instal·lada a la península. Aquest dimecres, 12 d'agost, la Lluna passarà per davant del Sol i enfosquirà bona part de la península durant uns minuts. Però l'eclipsi també tindrà una conseqüència menys visible. Durant uns minuts, una part de les plaques fotovoltaiques produiran menys electricitat. Tot i això, Red Elèctrica no preveu cap problema per garantir el subministrament. L'operador calcula que la reducció màxima de la producció solar a la península serà d'uns 5 gigawatts, aproximadament un 13% de la demanda màxima prevista per a un dimecres típic d'agost. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana internacional. La Unió Europea sanciona 5 directius russos vinculats a empreses de defensa i tecnologia militar. Els inclosos a la llista tenen prohibida l'entrada al territori comunitari i tenen els seus actius congelats. Itàlia respon a Sánchez que no accepta ultimàtums i mantindrà els controls fronterers almenys fins al 15 d'agost. El govern de Giorgia Meloni diu que s'allargaran la mesura fins que es descartin els riscos de seguretat i terrorisme. Així doncs, Itàlia ha respost al govern de Pedro Sánchez que no accepta ultimàtums després que l'executiu espanyol hagi exigit aquest passat divendres a Roma que rectifiqui i aturi els controls fronterers. Giorgia Meloni va decidir suspendre l'espai Schengen amb Espanya arran la crisi migratòria de Ceuta. Itàlia diu no accepta ultimàtums ni imposicions a l'exterior pel que fa a la seguretat nacional i el control de fronteres. ha recalcat en un comunicat. El govern italià ha afegit que mantindran la mesura mínim fins al 15 d'agost i fins que s'hagin descartat completament els riscos de seguretat i terrorisme. En aquesta data s'han detectat crides a les xarxes socials per fer un nou creuament a la frontera saltina. Almenys 13 morts en un atac d'Ucraïna a una refineria russa al Tatarstan. Troben un cos en una maleta a Austràlia i aturen la investigació en descobrir que era una nina. Itàlia i Dinamarca aprofiten la crisi de Ceuta per reclamar centres de deportació fora de la Unió Europea. També ho hem llegit a les portades dels diaris principals. Més d'un centenar de morts a Colòmbia pel terratrèmol que han ensorrat edificis a diverses ciutats. Ara ja pugen a més de 130 els morts de Colòmbia pel terratrèmol que han ensorrat edificis a diverses ciutats. El sisme de magnitud 7,4 amb epicentre a San José del Palmar ha deixat més de 570 ferits i ha provocat l'esfondrament de desenes d'edificis.

Continuem fent un repàs dels titulars més recents. Estem a Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv en directe. Fem un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana de societat. Desmantellen una plantació exterior de marihuana amb més de 6.000 plantes a Montblanc. La investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta per identificar i detenir les persones responsables. El Ministeri de Sanitat oferta 12.850 places de formació sanitària especialitzada per al 2027, un 3,9% més. Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud entre l'1 i el 14 de setembre. Un abocament d'aigües residuals provoca la mort de peixos al riu Ripoll, a Sabadell. L'Ajuntament assegura que hi ha hagut una incidència en un sobreeixidor per obstrucció del sistema. Batlle diu que Barcelona està molt poc videovigilada i confia arribar a les 500 càmeres noves el 2027. El tinent diu que la urbana ja té prou pales detectores de metalls i dona per fet que comptarà amb pistoles elèctriques. També a la plana de societat, consells d'un expert per mirar l'eclipsi de forma segura. El pot causar danys per vida. El certificat ISO 12312-2 és el que confirma que unes ulleres ens protegiran si mirem directament al sol. Ni radiografies, ni ulleres de sol normals, ni pantalles de mòbil serveixen d'escut per mirar de manera segura un eclipsi solar com el que tindrà lloc a Catalunya demà dimecres 12 d'agost. Qui ho adverteix és l'oftalmòloga Carolina Bernal, que alerta que la falsa sensació de seguretat d'un eclipsi ens pot portar fàcilment a danyar-nos la vista, ja que ens convida a fixar la mirada en el sol d'una manera que habitualment no faríem. L'eclipsi dura pocs minuts, però et pot causar danys de per vida, subratlla l'experta. Entre els principals símptomes hi ha l'aparició al cap d'unes hores o fins i tot d'uns dies de taques al camp visual, distorsions o pèrdua de visió. Un cop han aparegut els símptomes, no tenen tractament, només esperar. En alguns casos té una bona evolució, però a vegades queden seqüeles irreversibles. I no és només en un ull, sinó que molts cops és en tots dos. Per això, Bernal deixa clara la importància d'utilitzar les ulleres de protecció homologades i en cap cas fer-se'n d'unes de casolanes, de cartró o més professionals, això és igual. El més important és que els vidres estiguin certificats amb l'ISO, que és el que estableix els requisits de seguretat que han de complir les ulleres dissenyades per mirar directament al sol.

Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana cultural. El festival Sons del Món tanca els concerts de la Ciutadella de Roses i torna a superar els 30.000 espectadors. La programació es trasllada a Cellers de l'Empordà amb actuacions de Carlos Núñez, Quim Mas Ferrer, Manu Guix i Roger Mas. La música antiga del festival Jordi Savall impregna el Camp de Tarragona en la setmana de l'eclipsi solar. Porta oberta a crear noves companyies nacionals de teatre i dansa. Les llàgrimes de Sant Llorenç entren a la restaurada església de Das, tancada durant 7 anys. Les portes de l'església de Das han tornat a obrir després de 7 anys tancada i ho ha fet amb un nou aspecte. El cel i estrelles fugaces decoren ara els sostres, mentre que pintures que representen les 4 estacions són protagonistes en cadascuna de les capelles de l'edifici.

Continuem els serveis informatius de Calafí Ràdio en directe. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana esportiva. Cucurella declara el seu amor al Madrid. Diu, és un privilegi, un honor i un premi jugar aquí. Marc Cucurella ha iniciat el seu camí com a jugador del Real Madrid i ho ha fet manifestant l'orgull que per a ell significa vestir la samarreta de l'equip del Bernabéu. En el seu primer dia com a madridista, el defensa de l'Ella ha fet també les seves primeres declaracions als mitjans del club, unes paraules que no deixen indiferent a ningú, i és que pel català el Real Madrid és el club més gran d'Europa. El Girona comptarà amb més suport que mai per tornar a primera. El Barça diu no a l'oferta del PSG per Ferran. Així doncs, el Paris Saint-Germain ha presentat avui dilluns... Ahir dilluns, una oferta formal per fitxar Ferran Torres. El club francès ha traslladat la proposta al Barça durant les darreres hores, però l'entitat blaugrana l'ha rebutjada de manera immediata. Així doncs, el PSG ha mogut fitxa per l'atacant valencià amb una primera oferta oficial de 40 milions, una quantitat que el Barça ha considerat insuficient. Després de convertir-se en una celebritat global pel seu gol a la final del Mundial, Ferran Torres ja va donar a entendre que la seva continuïtat al Barça era difícil. El Barça espera tancar l'acord per uns 50 milions d'euros per un jugador de 26 anys que deixa bons números com a blaugrana, 65 gols i 22 assistències en els 207 partits que ha disputat entre totes les competicions en 4 temporades i mitja. D'aquesta manera, el club blaugrana recuperaria gran part dels 55 milions d'euros invertits en el jugador. I Ronald Araujo s'ha dit al Liverpool. El central uruguaià deixa provisionalment el Barça per revalorar-se en un dels grans del futbol anglès. Així doncs, Ronald Araujo serà ret d'aquesta temporada. El central va viatjar el cap de setmana a Liverpool per passar la revisió mèdica. I aquest passat dilluns, un cop enllestida tota la paperassa, s'ha convertit ja a tots els efectes el nou jugador de l'equip del Merseyside. Ho ha anunciat el Barça a les seves xarxes socials. I ja anem finalitzant aquest segon bloc informatiu dels serveis informatius de Calafell Ràdio, com sempre, amb l'efemèride musical del dia. En aquest cas, el que rememorem, el que celebrem, és l'aniversari d'Enrique Bunbury. Va néixer un 11 d'agost de 1967. Us deixem amb una de les seves cançons, Infinito.

Les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
4: Sent Calafell allà on siguis.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alte Demo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alte Demo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alte Demo, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Vull silenci quan apreti el gas, gas, gas. Per sentir-te parlar,
1: sentir-te.
0: Que canvi de marxa i m'agafis la mà, perquè no vull obrir-te portes ni tornar-te a menjar. Ens vull estirats al prat, embrutant

0: La línia...
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
3: Benvinguts i benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimarts, 11 d'agost de 2026.
2: L'informatiu.
3: Calafell convocarà una nova campanya de bons. L'Ajuntament hi destinarà 100.000 euros i es durà a terme entre el 13 i el 30 de novembre, amb dos inclosos. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans fem un repàs dels titulars. Segur de Calafell tindrà el primer aparcament de bicicletes del municipi. La Generalitat ha cedit a l'Ajuntament la gestió del bici tancat. L'Ajuntament de Calafell està realitzant obres de millora en les voreres dels barris de l'Estany i el Masmel Platja per tal d'adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. Les millores es faran durant els mesos d'estiu, tot i que són els mesos amb més afluència de gent, ja que no ha estat possible començar-les abans per tràmits burocràtics. El Vendrell habilitarà un autobús gratuït per anar a les platges a veure l'eclipsi. El Sant Ranch torna a Cunit amb 3 dies de cultura, música i arts davant del mar. El festival se celebra del 13 al 15 d'agost al Passeig Marítim, amb entrada gratuïta, més de 50 artistes, 3 escenaris i una vintena de propostes creatives. Els Mossos d'Esquadra detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'AP7 i alerten que alguns poden portar malalties. La majoria són gossos que venen de països de l'est i el benefici per a les màfies es pot multiplicar per 20. Tarragona desplegarà un dispositiu especial per a l'eclipsi amb uns 35 efectius per garantir-ne la seguretat i la mobilitat. I el titular esportiu amb el David Burillo.
4: Avui parlarem de com practicar activitat física amb seguretat amb temperatures elevades com les d'aquest estiu. Aquestes pràctiques poden posar a prova el nostre organisme, especialment si fem esport a l'aire lliure, i sovint no som conscients dels riscos que això comporta. Per això avui ens acompanyarà l'Arnau Sadurní, fisioterapeuta d'atenció primària.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
3: Com avançàvem al començar, Calafell convocarà una nova campanya de bons. L'Ajuntament hi destinarà 100.000 euros i es durà a terme entre el 13 i el 30 de novembre, amb dos inclosos. Així doncs, l'Ajuntament de Calafell ha aprovat les bases reguladores per a una nova campanya de bons per a promocionar les compres al comerç de Calafell, que es desenvoluparà entre els dies 13 i 30 de novembre. És la campanya de més èxit i té un impacte elevat en el comerç local en temporada baixa, ha explicat la regidora de promoció de la ciutat, la Lluïsa Lastra. Els bons poden descarregar-se des del mateix dia 13 fins a un total de 4 per persona. Cadascun dona 10 euros de descompte per cada 30 euros de compres. Hi ha un espai web habilitat per a fer la descàrrega. Els bons tenen un període de 7 dies per a ser utilitzats. Un cop caducats, ja no poden fer-se servir i tornen a posar-se a disposició de nous usuaris. Qui els deixi passar no en podrà descarregar més. Els establiments participants estan identificats amb un rètol adhesiu a l'entrada. El llistat, a més, estarà disponible al web de la campanya. Els establiments que bescanviaran bons seran dels sectors del calçat, complements de la persona i regals, informàtica, telefonia, electrònica, òptica, esports, floristeria, joguina, joieria, complements per la llar i decoració. Apareix també d'ús domèstic, ferreteria i bricolatge, llibreria, moda, perfumeria i cosmètica. Els establiments d'hostaleria participants també admetran emetran bons, sempre que el consum sigui allí mateix. No hi entra el menjar per emportar o el servei a domicili. Volem continuar ajudant els comerços i establiments que ho van passar malament durant la pandèmia. Algun d'ells encara no s'ha recuperat del sotrac, ha continuat dient la regidora Lluïsa Lastra. L'Ajuntament de Calafell hi destinarà un total de 100.000 euros, comptant que els bons generen el triple del seu import, el retorn que tindrà el comerç local serà de 400.000 euros. L'èxit de Calafell és que l'Ajuntament segueix ajudant el comerç local quan d'altres municipis ja han deixat de fer aquesta campanya, ha conclòs la regidora Lastra. És la setena campanya de bons que se celebra a Calafell. La iniciativa es va posar en marxa per a pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 en l'economia local, però ha esdevingut un factor important per millorar l'activitat comercial, especialment en dates que hi eren poc propícies. En aquest sentit, l'objectiu dels bons és triple: fomentar el consum als establiments de Calafell, augmentar els ingressos dels establiments adherits i aprofitar l'avinentesa per una campanya de promoció als establiments, serveis i productes.
2: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
3: Continuem amb més notícies del nostre municipi. Segur que Calafell tindrà el primer aparcament de bicicletes del municipi. La Generalitat ha cedit a l'Ajuntament la gestió del bicitancat. Així doncs, la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha promogut les obres del primer bicitancat del municipi. L'espai està ubicat davant de l'estació de Rodalies de Segur de Calafell, a la plaça de Lola Boronat, i té una capacitat per a 58 bicicletes. El projecte ha estat finançat pels fons Next Generation amb un cost de 19.660 euros. Les obres es troben totalment acabades i en servei. La recepció de les mateixes va ser el passat 28 de juliol. A partir d'aquesta data, l'Ajuntament de Calafell es fa càrrec del correcte manteniment i explotació de la infraestructura. La Generalitat de Catalunya, en virtut de l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, està impulsant en tot el territori català la implementació d'aparcaments segurs per bicicletes a les estacions ferroviàries, amb la voluntat de potenciar la complementarietat d'aquests dos modes de transport sostenibles. La Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat ha executat les obres del projecte finançat íntegrament a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i articulat a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea. A càrrec de les dotacions previstes per la línia d'inversió del pressupost del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. És un dels tres, Sant Celoni, La Garriga i Segur de Calafell, que s'han fet arreu de Catalunya, dins del projecte d'execució d'aparcaments de bicicletes segurs. En el marc del Pla de Xoc de Mobilitat Sostenible, Segura i Connectada en entorns rurals i metropolitans del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Per deixar la bicicleta cal descarregar l'aplicació gratuïta PVerde o bé entrar al web parkingverde.com i registrar-se. Després, s'obté un codi personal d'accés per a registrar la bicicleta i per donar-se d'alta cal acceptar-ne les condicions. Per a qualsevol incidència es pot trucar al 673-692-043. Repeteixo, 673-692-043. Aquest aparcament és exclusiu per a bicicletes registrades. Només es pot usar una plaça per bicicleta, a més cal encadenar-la. No es pot reservar plaça, però sí que es pot tenir elements pel transport d'infants o mercaderies. L'horari d'estacionament és de 24 hores i 365 dies a l'any. El temps màxim d'estacionament és de 3 dies laborables seguits. Si un vehicle supera aquest temps, es retirarà i se li aplicaran les taxes que estableixi l'Ajuntament.
2: Les notícies de Calafell.
3: I Calafell fa accessibles les voreres de l'Estany i Masmel Platja. L'Ajuntament de Calafell està realitzant obres de millora en les voreres dels barris de l'Estany i Masmel Platja per tal d'adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. Les millores es faran durant els mesos d'estiu, tot i que són els mesos amb més afluència de gent, ja que no ha estat possible començar-les abans per tràmits burocràtics. L'actuació és complementària amb d'altres actuacions més importants que s'estan preparant en aquest àmbit. Una d'elles és el ja anunciat pont de la Ciutadella Ibèrica que connectarà amb el Passeig Marítim a través del carrer de Mercè Rodoreda, que es peatonalitza de dalt a baix. Aquest carrer es renovarà íntegrament i serà de prioritat per a vianants, tot i que hi haurà pas per al trànsit rodat. L'objectiu és, a poc, anar pacificant la mobilitat al barri i fer-la més sostenible, on els desplaçaments a peu o en bicicleta tinguin més protagonisme, ha indicat el regidor de Planificació Urbana, Miguel Ángel Perín. També diu, estem treballant per a millorar la capacitat comercial del barri, on actualment hi ha només dos establiments de restauració i cap espai per a petit comerç. En aquest sentit, el canvi normatiu del POUM que estem tramitant preveu obligar les noves construccions a fer els baixos comercials a peu de carrer per a generar espais on es pugui imposar negocis i comerços de proximitat.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
3: Obrim ja la plana comarcal. El Vendrell reforçarà el servei de transport públic demà dimecres 12 d'agost amb un autobús gratuït de l'Eclipsi, que connectarà el centre del municipi amb els nuclis marítims per facilitar el desplaçament de les persones que vulguin observar el fenomen. Les expedicions d'anada sortiran de l'estació d'autobusos de l'avinguda de Jaume Carner en direcció a la plaça de Sant Salvador, Les Palmeres, a 6:15 de la tarda, a 6:00 PM i a 6:15. Pel que fa al trajecte de tornada, els autobusos sortiran de Sant Salvador cap al centre del Vendrell a 9:15, a 10:00 i a 11:00 de la nit. El servei serà completament gratuït i busca facilitar la mobilitat de la ciutadania durant la jornada de l'eclipsi solar total.
2: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
3: Cunit tornarà a convertir el seu passeig marítim en un gran escenari cultural aquest mes d'agost amb la segona edició del Sant Ranch, que se celebra del 13 al 15 d'agost. El festival de caràcter gratuït combinarà música, circ contemporani, arts escèniques, instal·lacions artístiques, gastronomia i activitats familiars en un espai de més de 6.000 metres quadrats davant del Mediterrani. Continua Eix Diari, dient que la proposta vol anar més enllà del format tradicional del festival musical. Durant 3 dies, el passeig marítim acollirà 3 escenaris i més de 50 artistes, amb una programació que inclourà concerts, sessions de DJ, acrobàcies aèries, malabars, performance, artistes itinerants i intervencions d'arts visuals. Pel que fa a la música, el programa recorrerà estils diversos, des de la rumba, la salsa, la cúmbia i el swing fins al reggae, el funky, el jazz, el hip-hop i diferents propostes de música electrònica. Paral·lelament, diversos artistes visuals treballaran en directe, de manera que les seves creacions es podran veure durant el desenvolupament del festival. Un dels espais del Sant Ranch estarà dedicat al talent creatiu. El Market reunirà una 20ena de marques i projectes independents relacionats amb el disseny, la moda, la il·lustració, la joieria, la decoració i l'artesania. L'organització planteja aquest espai com un aparador per a creadors emergents i projectes de disseny propi. La gastronomia també tindrà un pes destacat en el festival, amb 12 food trucks que oferiran propostes de cuina internacional, hamburgueses gourmet, opcions vegetarianes, dolços artesanals i altres especialitats elaborades al moment. El festival manté també una aposta per les activitats familiars. Durant els 3 dies hi haurà una zona infantil amb tallers i activitats, mentre que la resta de programació combinarà espectacles, concerts, art en viu i espais de trobada. L'organització defineix el Sant Ranch com una proposta intergeneracional pensada per a públics diversos.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
3: A la plana general, els Mossos d'Esquadra han detectat un increment del tràfic d'animals, especialment gossos, a través de l'AP7. En aquest sentit, la policia avisa que algunes d'aquestes bèsties podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que a vegades venen sense cap control. De fet, la Unitat Regional del Medi Ambient, la URMA, persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals i que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis, un cop han venut el gos. Es tracta de bandes que porten els animals habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'Estat. Sempre hi ha alguna baixa, però el negoci hi és, i per això s'està fent, assenyalar el cap de l'URMA de Girona, Toni Martín.
0: Nosaltres a ser fronterers, sentit de la P7, entra, per allà entra moltes coses, des de importació d'animals, des de residus que venen d'Europa cap aquí, i és un punt d'accés. Part d'aquestes pors queden a la regió, però altres són de pas. En aquest sentit, nosaltres quan actuem, hem actuat amb vehicles que feien altres pors aquí a la regió, que anaven a distribuir aquí a la regió, en tema d'animals, i en altres que anaven fora. En aquest sentit, alguns parcialment legals, amb la documentació de transport, amb certa document, amb els traces, que es diu, que és el document que utilitzen per fer aquests transports internacionals d'animals d'origen a destí, va tenir una traçabilitat d'aquest cadell, i llavors també s'han localitzat transports totalment il·legals, sense garanties sanitàries, sense la vacuna de la ràbia.
3: Toni Martín explica també que el preu dels cadells es multiplica per 10.
0: Es pensa que els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros, el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500, i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000 o 2.500 en funció de la raça. Tenc que benefici és important. Multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, perquè sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
3: El tràfic d'animals és només una de les funcions que fa la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos. De fet, la principal activitat que ocupa els agents és l'abocament incontrolat de residus al medi natural, una pràctica que ha anat en augment en els darrers anys.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
3: Un total de 35 efectius entre agents de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra i voluntaris de Protecció Civil es mobilitzaran pels 6 punts d'observació recomanats per a l'eclipsi a Tarragona. L'Ajuntament de Tarragona ha presentat un dispositiu especial de seguretat i mobilitat flexible i marcat per la incertesa, ja que no hi ha cap antecedent històric de comparació. El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment la Marina Porta Racó, que esdevindrà l'epicentre de la jornada amb una capacitat màxima de 20.000 persones. Des del consistori es fa una crida per planificar-se amb antelació per a l'esdeveniment astronòmic per evitar col·lapses a la ciutat. Escoltem el conseller Guillermo García de Castro.
5: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Porta Racó. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda. Es tracta, doncs, d'un dispositiu que també cal dir-ho, flexible i viu. Això suposa que tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Tenim el cas de 2017 i 2024 als Estats Units, però no tenim altres referències. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs, no hi ha casos propers en tota Europa, i això ens ha suposat que hem hagut de redactar aquest pla complex i viu i flexible, com els hi comentava, que en funció de l'afluència real, doncs, de persones com de vehicles, doncs, en uns llocs i en els altres, es puguin anar adaptant durant tota la jornada.
3: Per la seva banda, l'inspector de la Guàrdia Urbana, Alberto La Cueva, explica les dues fases per tancar els accessos als punts d'observació en cas de completar la capacitat màxima.
6: Nosaltres tenim dues fases. Al dispositiu tenim una fase de seguretat, que és una fase que en un principi, quan comença a arribar la gent, doncs estarem allà amb una patrulla, i en el cas que veiem que pot haver-hi un col·lapse, posarem els talls fora dels punts de visualització. Ja ho tenim previst. El que sí que és veritat, que és el que ha dit el conseller, la incertesa de la gent que pot venir, això no ho tenim. No treballem amb aquestes dades, perquè no tenim precedents aquí. Vale, però sí que és veritat que hem disposat el dispositiu de dues fases, seguretat en un principi i, pel tema del col·lapse, els talls previstos ja fora dels punts de visualització.
2: Calafell Ràdio, informatius, el bloc esportiu.
3: Moment del bloc esportiu amb el company David Burillo. Endavant.
4: A l'espai esportiu d'avui parlarem d'un tema molt important aquests dies: com practicar activitat física amb seguretat amb les altes temperatures que estem patint aquest estiu. Aquestes pràctiques poden posar a prova el nostre organisme, especialment si fem esport a l'aire lliure i sovint no som conscients dels riscos que això comporta. Per això avui ens acompanya l'Arnau Sadurní, fisioterapeuta d'atenció primària, amb qui parlarem dels efectes de la calor sobre el nostre cos, dels errors més habituals que cometem quan entrenem a l'estiu i dels consells bàsics per continuar fent esport de manera segura. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Et volíem preguntar quin impacte té la calor extrema en el nostre cos quan fem activitat física.
7: Bé, quan fem activitat física, sobretot en hores més puntes, no, diguéssim, hores més calor, pot haver dos impactes. Un d'ells és el típic cop de calor, no?, que coneixem tothom, aquest, de forma més normal o usual, que realment és un fallo, un error, dintre del que és el sistema de termoregulació del nostre cos. Per tant, quan tenim cop de calor, normalment és quan comencem amb una sudoració excessiva, amb ganes de tenir molta set, amb marejos, baixes de pressió, etc. Bàsicament és perquè el nostre cos no pot regular tota la calor que rep. I, per altra banda, també pot aparèixer el típic tall de digestió, no?, que se sona, ja que també tenim tendència a vegades a justament fer esport després de menjar, i això és degut simplement a que l'aport sanguini no arriba sempre on ha d'arribar, en aquest cas seria la part més important, que és a l'estómac, sinó que passa cap a les extremitats o cap a on hi ha més input o més recepció d'aquests senyals. És com un instint de supervivència. Per tant, per això et deixa de digerir menjar i per això ens entra després com aquest malestar general, com amb ganes de vomitar, de fer de ventre, etc., que seria el tall de digestió. Per tant, el calor extrem és perjudicial en aquests dos punts, entre altres.
8: Com deia Arnau, s'està veient perfectament el passeig en hores completament incomprensibles, gent ben xopa que va corrent pel passeig. Ara deies també, després de menjar, dels àpats, tampoc és convenient. Quines serien les hores més convenients per fer esport?
7: Bé, hores convenients a l'estiu a vegades és una mica complicat de trobar-ne, perquè, vulguem o no, estem en temperatures usualment molt altes durant la gran part del dia. Sí que recomanem sempre evitar la franja entre les 11 del migdia i les 6, màxim les 7 de la tarda, que normalment són les franges de màxima calor, on hi ha més augment de temperatura i més augment d'humitat. Recomanem sempre començar abans, és a dir, les 8, les 9, les 10 del matí quan molt tard, i després d'aquesta franja, que seria sobre les 8, les 9 de la tarda. Sé que a vegades és una mica complicat, no?, a nivell d'horaris, però hem de pensar en si hem d'adaptar aquestes temperatures usualment més extremes o més fortes del que estem acostumats.
8: Per a aquelles persones que, tot i això, no segueixin aquestes indicacions, quins són els primers símptomes que podrien començar a notar en el seu cos per dir, escolta, això, alerta, això no està acabant de funcionar bé?
7: Un d'ells és els símptomes, doncs, més musculars, no?, on sentim més pesadesa, com que ens costa molt més del normal, i fins i tot algunes rampes que ja ens preavisen, no?, que el cos ens està adaptant. Per altra banda, també podria ser aquests marejos en específics, no?, que comencem a perdre la visió, fins i tot comencem a veure el terreny més borrós, i sobretot és una sudoració excessiva. És a dir, estic suant per sobre del normal i aquesta sudoració no passa. A més, no passa i no sento com refrigera, no? És la típica suor freda, que en sona, no?, de que estic suant però no passa res al meu cos. I per últim, també podria ser més a nivell de tenir molta set o com que bevem aigua però tampoc trobem cap resultat. Això simplement és perquè el cos no està termoregulant correctament com ha de ser.
8: Si mentre estem fent esport i de sobte comencem a notar en el nostre cos aquests símptomes, aquests marejos, quines serien les recomanacions que ens donaries?
7: Primer de tot, baixar, diguéssim, la intensitat de l'activitat física que estiguem fent. És a dir, o parar o fer una forma progressiva, no?, i començar a caminar fins a arribar a parar. Buscar després un lloc tranquil, amb sombra, on no impacti directament el sol. I després beure, hidratar-nos, ja sigui amb aigua o aigua amb sals minerals, que, tot i que a vegades, diguem, que les creences populars les evitem, no?, l'aigua amb sucre, que sempre ens han dit les nostres àvies, va bé en aquest cas, ja que perdem molts electrolits, i ens ajuda a recuperar-nos. Un cop passi aquest primer moment, no?, aquest primer moment de crisi, diguéssim, ja recomanaria anar cap a casa, una dutxa freda, baixar la temperatura del cos i poder-nos estirar-nos o asseure'ns per directament baixar el ritme cardíac, que és el més important en aquest sentit.
8: Estàvem parlant ara molt de la calor, de la temperatura, però la hidratació també és un fenomen bastant important en aquest sentit. Quan sabem si estem bevent prou, si estem bevent massa, si necessitem més aigua, quins serien els moments d'hidratació adequats?
7: Depèn l'esport. Aquí primer de tot depèn l'esport, no? Depèn si estem fent un esport a un ritme cardíac molt alt o un esport una mica més baix. El que sí que recomana que si és qualsevol part que toqui el sol, recomanem que sigui constant, vale? Perquè no hi hagi la típica baixa de sucre o la típica baixa de tensió degut a això. I els símptomes que trobaríem més adients seria aquesta sequedat a la boca, intentem evitar sempre tenir secada la boca, al revés, intentem hidratar-nos constantment, que passi aigua, penseu que també és una manera de refrigerar el cos, i després, si sabem si ens hem hidratat suficient o no, ho notarem molt en la sudoració. Si és una sudoració molt excessiva, si tenim suant moltíssim, vol dir que hem de beure més aigua perquè vagi recomponent bé. Si és al costat contrari, no? Si suem poquet, vol dir justament el contrari. Així de fàcil.
8: Molta de la ciutadania practica esports completament variats. Hi ha persones que fan rem, hi ha persones que corren, que surten a caminar, que juguen a petanca, que van en bicicleta.
7: Pàdel, tot això.
8: Pàdel, exacte. Hi ha molts esports. D'aquests, quins potser serien els més recomanables, els menys, o quins hauríem de tenir més cura, menys cura?
7: Aquesta pregunta és una miqueta molt àmplia, no? Mm-hmm. Ja que depèn molt de l'estat físic de la persona. Depèn molt de en quin moment ens trobem, no? I depèn molt de quin hàbit tenim. Si és un esport que practiquem tot l'any, no hi ha cap esport dolent, ni molt menys, sinó que simplement, si hem començat a l'estiu, doncs hem de tenir en compte que necessitem aquí temps d'adaptació per poder fer aquell esport en aquest moment. Sobretot en temperatures més elevades, que és quan més puja la tensió del cos i més puja la temperatura corporal. Per tant, costa més. La recomanació és fer qualsevol tipus d'esport que ja estiguem adaptats, que no tinguem temps de fer més del que estem acostumats o més del que podem fer, ja que si no llavors arribarem a aquest xoc tèrmic que no ens interessa. Per tant, sobretot per franges d'edat, quan més gran siguem, hem de pensar que l'esport ha de baixar una mica més el ritme cardíac, i quan més jove siguem tenim justament l'avantatge, no?, de que augmentar el ritme cardíac. La recomanació sempre és evitar les hores màximes d'exposició de sol, per tant, evitar-nos efectes secundaris com a tal.
8: De fet, ara em venia al cap un vídeo que em va sortir ahir d'una professional també del teu sector que explicava que quan arriba l'estiu molta gent intenta i comença a practicar doncs això d'anar per la sorra de la platja a caminar cada dia a diari. I aquesta professional recomanava que fos una mica més pausat i paulatiu, vull dir que no fos tan seguit i que no fos cada dia i que fes una mica més progressiu perquè té conseqüències també pels nostres peus. En aquest cas, ens pots explicar una mica si comparteixes aquesta visió i com funciona?
7: Sí, exacte, comparteixo molt l'opinió d'aquesta professional, ja que tenim tendència, no?, a dos moments de l'any a apuntar-nos a fer esport i a començar de zero, no?, que normalment és el gener, els típics propòsits de gener de Nadal, i després a l'estiu, ja que normalment tenim més temps lliure. Llavors, hi ha el que es diu la llei d'adaptació general del cos. Què vol dir això? Bàsicament és que per molt que estiguis físicament, tu no pots fer una marató de 42 quilòmetres el dia següent sense un entrenament previ. Això és bastant obvi, però el que no veiem és que quan camino per la platja, quan surto a córrer, quan vaig en bicicleta, també passa el mateix. El cos no està adaptat a aquell estímul, per tant, està en un període d'adaptació. En el cas de la recomanació, que es dona moltíssim a nivell sanitari, de caminar per la platja, que va bé, hem de pensar en dues coses. Primer, que a l'hora de caminar tenim la part de la terra, no?, on sempre caminar a la mateixa inclinació pot ser perjudicial, ja que sempre actives més una banda que l'altra. Per tant, la recomanació sempre, diguéssim, doncs, faig un trajecte
8: d'anada i tornada.
7: I després 100 metres de tornada, exacte, per no tenir sobrecompensacions. I per altra banda, en què si no estic acostumat a sortir a caminar, a fer una hora, no puc intentar sortir a caminar el dia següent una hora i mitja, dos, si no he fet ja adaptació prèvia, ja que aquí crea aquests dolors o aquestes molèsties cròniques que teníem, però que degut a l'adaptació encara siguin persistents. Amb el pas del temps podem anar augmentant la intensitat, podem anar augmentant els metres que recorrem, per tant, anem adaptant i anirà tot millor.
4: Podeu trobar aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: I ja arribem al final d'aquests serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: El pitjor terratrèmol del segle a Colòmbia deixa, de moment, 169 víctimes mortals mentre continua la recerca de supervivents. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
1: El país es lleva a aquesta hora. De fet, acaben d'actualitzar el balanç de víctimes mentre les tasques de rescat continuen a les zones més afectades pel sisme de magnitud 7,4, Marta Prat.
3: La zona més afectada és l'oest del país, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on hi ha l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. El darrer balanç parla de 169 morts i més de 900 ferits.
1: Bogotà, Joan Biosca.
4: Les zones més afectades pel terratrèmol de 7,4 de magnitud són a l'Eix Cafeter, les localitats de Pereira i Manizales. Arribar fins allà és on més està costant els equips de rescat enviats especialment des de Bogotà, la capital colombiana. Les primeres tasques de rescat les han liderat i dut a terme els mateixos veïns amb les seves pròpies mans.
1: I el ministre Álvarez, que avui és a Ceuta, ha avançat que per ara no consten víctimes mortals espanyoles a Colòmbia. Hi ha 7.800 catalans que viuen al país sud-americà. Però com apuntàvem, el ministre d'Exteriors és a Ceuta des d'on ha advertit que qui posi un peu il·legalment a la ciutat autònoma se'l retornarà al Marroc.
3: D'aquesta manera ha intentat frenar qualsevol intent d'entrada massiva que es pugui produir en els pròxims dies en referència a la crida que s'està fent per dissabte.
1: Madrid, Paula Brujats.
5: Gir de discurs del govern

0: és un eclipsi i per què la Lluna es posarà davant del Sol fins a cobrir-ne el 100%. Xavier Molí és coordinador d'activitats del Parc Astronòmic del Montsec.
1: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta. Amb condicions normals, la resta de capes del Sol brillen massa i no es deixa veure bé.
2: I atenció si aquests dies heu d'agafar un avió o els ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona. A l'aeroport, la vaga del personal de terra de Ground Force continua una setmana després, provocant cancel·lacions i retards.
0: I pel que fa als ferrocarrils, fins al 23 d'agost, interrompuda la circulació de trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià per obres. Avui, primer dia del tall, s'han vist cues per agafar els busos alternatius.
2: Barcelona, Jordi Canal.
3: Sí, bon dia. Hi ha hagut algunes cues en moments de molta afluència d'usuaris, però els autobusos són freqüents i en moments de menys afluència n'hi havia esperança, o que marxaven mig buits. El tall afecta les dues línies del Vallès, l'S1 i l'S2, com dèiem, entre Gràcia i Sarrià. A la resta del recorregut sí que hi ha servei de tren.
2: I demà entra en vigor la nova legislació europea per reduir envasos, promovent la reutilització i la recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. I a la cultura, passarem per Das, a la Cerdanya. Entrarem a l'església del poble restaurada completament.
0: I viurem també els preparatius dels veïns i veïnes de Gràcia a Barcelona per les festes que comencen d'aquí 3 dies. Per primera vegada, 5 carrers s'han posat d'acord en la decoració i han escollit una sola temàtica, el Senyor dels Anells.
2: I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
4: Bon dia.
2: Arribaran els esports amb una pretemporada del Barça que entre avui i demà veurà com tornen els campions de l'últim Mundial, i això inclou Ferran Torres.
4: Exacte, que és la carpeta que el Barça té oberta, un jugador que té el cap a París, però que, si no hi ha cap canvi d'última hora, tornarà entrenant amb el Barça sempre i quan no hi hagi augment d'oferta del PSC. Avui ha tornat ja Jules Koundé, semifinalista, i demà els finalistes i guanyadors, Lamine Yamal, Gavi, Pedri i companyia.
2: Tot això d'aquí a 40 minuts, ara, al Catalunya Catalunya Migdia, la doble T. I comencem per la primera, el trànsit. Mariluz García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs destaquem que encara hi ha uns 11 quilòmetres de congestió a l'AP7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona, perquè retiren un camió que ha sortit de la via i ha bolcat aquest matí. Hi ha un carril tallat a la circulació. I destaquem també l'autopista dels túnels del Garraf, la C32, amb retencions d'uns 4-5 quilòmetres entre Castelldefels i Sitges, també en sentit sud, perquè retiren un vehicle que ha cremat.
2: I ara el temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Aquesta segona té, Enric Agut, bon dia.
7: Hola, bon dia, Marc.
2: Que avui ja mirem una mica a demà al vespre, eh?
7: Sí, sí, tots mirats a demà. Però de moment, a curt termini, la tarda serà tranquil·la a bona part del país, amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, hi ha un avís d'intensitat de precipitació, que en un parell de comarques és un perill alt, el de color taronja, estem parlant del Ripollès i la Garrotxa, una tempesta pot anar acompanyada doncs, de calamarsa o de pedra per damunt dels 2 centímetres. Aleshores ja estaríem parlant de temps violent, això on hi ha més possibilitats que passis en aquestes dues comarques. Calor, ara mateix arriba als 37 graus a Vinebre, 36 a Girona, i enfocant-nos ja a demà. Demà, el dia de l'eclipsi, començarà serè a moltes zones, amb algun núvol baix local. Per exemple, es poden formar aquesta nit matina d'alguns núvols baixos costaners en alguns trams de la costa per la humitat. Demà serà un dia calorós. Ja n'he vist per calor a comarques de Ponent. Per exemple, a la Noguera, Sacrià, Pla d'Urgell, Urgell. En algun indret es pot apropar el termòmetre als 40 graus, un dia calorós. A l'hora de l'eclipsi, a moltes zones estarem al voltant dels 28, 29, 30, 31 graus, i amb xafogó sobretot a prop del mar. I pel que fa a l'estat del cel, demà a la tarda creixeran nuvolades amb alguns ruixats a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu. Aquí sí que les condicions ara mateix no són gaire optimistes per veure l'eclipsi, tot i que allà seria parcial. En algunes zones doncs, sí que pot ser que els núvols marxin, però en d'altres no. I a la resta del territori, en general, les condicions, en general, diem, seran favorables, particularment on algun indret podria formar-se doncs, alguna nuvolada, algun núvol baix, però no seria en condicions generals. És a dir, que des de la meitat sud el temps seria més aviat bo per veure l'eclipsi, tot i que puntualment, ja sigui per la humitat o per algun vent, es formi algun núvol. En canvi, al terç nord les condicions seran, ara mateix, no són gaire bones.
2: Doncs demà ho acabarem de finançar. Quedem prou amb això, amb aquesta alerta per avui al Pirineu. Gràcies, Enric. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:07.

0: Colòmbia es lleva amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys al país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i destrosses, per ara el sisme de magnitud 7,4 ha fet, segons les autoritats locals, 169 morts i almenys 900 ferits. Hi ha més de 5.000 edificis destrossats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El govern acabat d'estrenar d'Abelardo de l'Espiriella ha decretat l'estat d'emergència. Enviat especial a Bogotà, Colòmbia, Joan Biosca.
1: Hola, bon dia. Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer. Una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
2: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre dos columnas.
3: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
4: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad una ciudad zombie, la verdad, es muy triste.
1: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
0: Això sobre el terreny, però pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol d'ahir a la tarda. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són, Mònica Mas.
5: Sí, per això el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, feia aquesta crida.
6: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
5: A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Avui mateix el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, es reunirà per videoconferència amb representants dels casals catalans a Colòmbia per saber quina és la situació. Francesc Minguell, que és president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, epicentre del terratrèmol, estan bé, però que molts han perdut casa seva.
7: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores, i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, de totes maneres, posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent, doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
5: La Unió Europea també ha activat el mecanisme d'assistència per ciutadans europeus i ha mobilitzat els satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat.
0: Sentíem les paraules del ministre Álvarez, el titular d'Exteriors. Ha donat la xifra d'espanyols que encara amb qui no s'ha pogut contactar des de Ceuta, on aquest matí s'ha reunit amb el president de la ciutat per abordar la crisi migratòria. Enmig de la pressió d'Europa i amb l'amenaça d'una altra entrada massiva aquest cap de setmana, José Manuel Álvarez ha avisat que retornarà al Marroc a tothom que posi un peu a l'estat espanyol. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Sí, bon dia. El govern espanyol endureix el discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entrar a Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada. Álvarez ho intenta desactivar i els ha enviat aquest missatge.
6: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
8: El ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors. Es retornarà a tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que això no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
9: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor y vamos a actuar con humanidad con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
8: I les ONGs alerten que fa 4 anys es va retornar il·legalment de nit i d'amagat menors o adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
10: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron en esta ciudad vuelvan a Marruecos.
8: I el PP diu que ha aconseguit que el govern espanyol rectifiqui i finalment la ministra de Defensa doni explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi. De moment, però, el Ministeri de Defensa no ho confirma.
0: Gràcies, Paula. Tot això és el que dona de si la crisi migratòria política a nivell estatal, però a nivell europeu, tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, les màfies i els traficants de persones. Doncs bé, Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta, Cèlia Cernadas.
11: Doncs sí, l'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a creuar la frontera de forma irregular utilitzant informació falsa, segons ha informat per X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. En aquest sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. Hem de recordar que un dels factors detonants de l'entrada de 70.000 persones a Ceuta va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant a Espanya. Aquesta sentència va córrer a gran velocitat per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En aquest sentit, la Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i demana que no es magnifiqui, ni es canviï, ni es distorsioni el que va passar, tal com alerta Arianna Podesta, portaveu de la Comissió.
12: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
11: Des d'Europa continua aquesta pressió que dèiem de determinats països perquè s'implantin polítiques més dures i més dràstiques de migració. Tot i que la pressió que la lideren Itàlia i Dinamarca, avui, en una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez.
0: I ho dèiem fa només uns minuts, falten poc més de 24 hores per l'eclipsi. L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que compta amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
13: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere, prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
14: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tarragona. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
13: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
0: Doncs ho apuntava ara el Ricard, la mobilitat. Hem parlat molt de l'eclipsi, però cal fixar-nos en la logística que comporta. El Servei Català de Trànsit prepara per demà un dispositiu especial per facilitar aquests desplaçaments per veure l'eclipsi amb 20 punts d'observació i especial atenció al Delta. Quina serà, però, la via més complicada? Toni Fortesa.
15: Doncs la principal preocupació és l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre. Trànsit recomana anar a veure l'eclipsi a Ponent i per als desplaçaments entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant utilitzar l'A7 en lloc de l'AP7. Així es vol deixar aquesta via més lliure per als qui vagin cap al Delta. Per aquest mateix motiu, els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. A més, hi ha 4 punts de regulació per adaptar el trànsit a la situació en funció de cada moment. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana planificar tant l'anada com la tornada.
16: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
15: Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit. La comissària Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
17: És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
15: I el 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla perquè es preveu que creixi el nombre de trucades, sobretot a les comarques del sud. El 112 recorda que és un telèfon exclusiu per a emergències i no per a consultes d'informació.
0: Dispositiu de trànsit també del 112 a Lleida. La Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats de la ciutat per veure aquest fenomen. Lleida, Noelia Caselles, on es poden recollir aquestes 3.000 ulleres?
18: Hola, Marc. Doncs a les oficines de turisme, preferentment, i també al mateix Palau de la Paeria. Ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
19: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
18: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o a Mangranès les rebran quan hi accedeixin. Punts que fa dies que tenen l'espai esgotat i per això la Paeria demana responsabilitat a qui vingui sense plaça. I és que a Lleida, sobretot al centre, avui ja es nota que hi ha molts turistes que han vingut a veure l'eclipsi. I alguns d'ells, com la Kim, que és australiana, encara no saben des d'on el veuran.
20: Bueno,
21: no en estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
18: Avui a les 3 de la tarda ja comencen les restriccions en els accessos als punts i no s'hi podrà aparcar. Demà a la mateixa hora ja quedaran tancats. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I de Barcelona també es prepara per demà amb un operatiu especial per garantir que l'eclipsi solar total, que en aquest cas aquí a Barcelona no ho serà al 100%, es pugui seguir amb seguretat. La vigilància reforçarà sobretot a Collserola i Montjuïc, on es preveu més afluència de gent. A Collserola es controlarà que no s'aparqui en llocs prohibits ni s'ocupi espais no autoritzats. Al Castell de Montjuïc, que ja ha venut les 200 entrades disponibles, hi haurà vigilància especial i es repartiran ulleres homologades. També es reforçarà el control de trànsit i la coordinació dels serveis d'emergència. La data és demà, dimecres 12 d'agost. A Catalunya es podrà veure aquest eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara què és un eclipsi, per què passa i què notarem demà al vespre. Amb l'Estela Busoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec a la Noguera per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Molí.
22: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
23: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra, dona la casualitat de que la Lluna, en alguns llocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
22: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
23: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra, doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. A vegades cada 2 o 3 anys.
22: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
23: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs que es vegi només amb un eclipsi.
22: I demà al vespre exactament què veurem?
23: Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
22: A Catalunya el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.
0: Encara queden coses per explicar-nos sobre l'eclipsi, sobretot si el voleu immortalitzar, però serà després de la publicitat.
24: Catalunya migdia.
25: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
2: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
1: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
3: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
1: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
24: Catalunya migdia.
0: Són les 2:22. Un apunt de mobilitat, sobretot pels qui heu d'agafar els ferrocarrils a Barcelona. Unes obres tallen i obliguen a fer amb autobús un tram de les línies del Vallès de Ferrocarrils. Aquest matí hi ha hagut cues per agafar aquests autobusos alternatius. Cobreixen el trajecte entre les estacions de Gràcia i Sarrià a Barcelona, on s'està refent la zona de vies i no hi circulen trens, Jordi Canal.
4: Molts passatgers no estaven al cas d'aquestes obres que han començat avui fins que s'han trobat amb les afectacions o amb els informadors que adrecen els usuaris als autobusos. En les hores de més afluència, els passatgers han hagut d'esperar per agafar-los, tot i que són freqüents. En altres moments, amb menys usuaris, eren els autobusos que esperaven o marxaven sense acabar-se d'omplir.
7: No tengo idea. Si llego y me toca la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
20: Me tocó esperar abajo en Provenza, en la nebulosa, hasta que alguna chica cualquiera me dijo que tenía que venir aquí.
26: Avui vaig, me adapto i bé, entenc que és més lent, perquè hi ha semàfors i tot això, i bueno, vaig a fer una prova.
27: Voy a llegar tarde, pero bueno, lo que toca.
4: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta. S'han eliminat carrils entre aquest carrer. En aquest carrer, entre Madrazo i Ganduixer. Els treballs duraran fins al 23 d'agost.
0: I un altre punt de mobilitat, en aquest cas, si heu d'anar més lluny. A l'aeroport del Prat, una setmana després, la vaga indefinida de Ground Force, el personal de terra, continua complicant l'operativa en plena temporada alta, Mireia Sala.
12: Sí, segons el sindicat CGT, que convoca la vaga, en una setmana s'han cancel·lat 150 vols entre els de sortida i els d'arribada, i cada dia hi ha una vintena de vols amb retards de més d'una hora i mitja. Pel que fa a les maletes, asseguren que n'hi ha entre 2.000 i 2.500 a terra perquè no les han embarcat. La portaveu del sindicat a Ground Force, Esther Garcia, es queixa que l'empresa continua sense voler negociar i a més vulnera el dret de vaga.
28: Si no t'encarregues durant el teu dia a dia de fer certes feines i estàs fent unes altres, per què serà? Et posen, per exemple, a treballar, a fer una tarea d'un vol no protegit. No. La persona que té un servei mínim i que ha de vindre a treballar obligatòriament només pot treballar o fer tarees de vols protegits.
12: La vaga del personal de terra és indefinida. Protesten per les condicions de salut laboral i el deteriorament, diuen, de la prevenció de riscos laborals.
0: Minuts i arribarem a 2:15 de la tarda. Un canvi en el patró del vent ofereix per primera vegada l'oportunitat d'intentar frenar l'avanç del foc de niebla a Huelva. Ho ha anunciat el vicepresident de la Junta d'Andalusia en l'última actualització de la situació, en què ha afirmat que encara queden molts dies de feina al davant. L'incendi ja ha afectat 25.000 hectàrees, Laura Cugat.
29: En les tasques d'extinció hi participen més de 650 efectius i 225 mitjans terrestres i aeris, comptant amb el reforç que ha activat avui el govern espanyol. El conseller de la Residència, Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que les condicions del vent donen una oportunitat als bombers.
30: La planificación del día lleva a aprovechar un cambio de patrón unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche, ¿no? Este es un incendio, como saben, terrible porque las amenazas son por todos los lados.
29: Unes amenaces que sobretot passen per l'aparició constant de focus secundaris que fan que el foc sigui incontrolable. Tot i això, ha baixat el risc que les flames avancin cap a la província de Sevilla. Fins ara s'ha desallotjat prop de 700 persones. També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 4.000 hectàrees i ja ha obligat a evacuar 530 persones. El president català, Salvador Illa, ha anunciat que enviarà bombers a la Generalitat per donar-hi suport.
0: I el 12 d'agost, és a dir, demà, serà recordat per l'eclipsi, evidentment, però hi ha una altra qüestió, i és que a partir de demà es comença a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. Roger Santaló.
5: A mitjà termini, els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i durant la propera dècada hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
6: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
5: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
8: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos se pasa cuando ahora mismo, pues, sobre todo lo de plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
5: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
0: Veiem ara el focus al Catalunya migdia. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 d'ells a la ciutat de Zaporizhia i edificis incendiats al centre de Kiev. Zelensky ha acusat Moscou d'utilitzar míssils balístics nord-coreans en els atacs que s'han produït l'endemà que Ucraïna perpetrés el bombardeig més mortífer contra Rússia dels últims 2 anys de guerra. Precisament a Rússia, en el terreny polític, la decisió d'expulsar de les eleccions parlamentàries del setembre Yakhbala, l'únic partit antiguerra, s'explica pels bons resultats que estava obtenint en les enquestes. Segons els analistes, la formació tenia opcions d'entrar al Parlament i això és el que ha desencadenat l'atac de pànic del Kremlin. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
9: Bon dia. Les autoritats havien permès inicialment que Yablaka participés a les eleccions perquè, d'aquesta manera, esperaven dividir el vot liberal. Confiaven que no superés el tall del 5% i que, per tant, quedés fora de la Duma. Segons explica Catalunya Ràdio, el politòleg Oleg Ignatov, el règim pretenia demostrar que les posicions pacifistes eren residuals.
10: Històries Yablaka...
11: El que ha passat amb Yablaka és que un dels relats d'aquestes eleccions havia de ser una campanya contra els terroristes i partidaris d'un acord amb Occident en males condicions per a Rússia, però en algun moment alguna cosa ha sortit malament.
9: Ara bé, segons mitjans opositors, en l'última setmana Yablaka va arribar a fregar el 10% en intenció de vot. A més, molts joves van fer virar els vídeos a les xarxes mostrant una poma, perquè en rus Yablaka vol dir poma. Ignatov creu que, davant d'aquest escenari, l'Estat s'ha volgut curar en salut.
11: Ningú al Kremlin s'ha volgut arriscar, ningú vol sorpreses, ningú vol que la situació quedi fora de control, encara que sigui a petita escala. Tothom vol que la imatge dels resultats faci patxoca.
9: Un resultat que faci patxoca vol dir que el 20 de setembre el partit de Putin Rússia Unida obtingui una gran majoria. Els analistes no dubten que ho aconseguirà gràcies a la manipulació electoral, però alhora adverteixen que també necessita que els russos legitimin les seves polítiques a les urnes.
0: Yablaka, diguem-ho bé a la primera, eh? És Yablaka. Canviem de qüestió. Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president dels Estats Units... En punt 2:45 de la tarda, dèiem, Donald Trump ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens i ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme, Jordi Baró.
11: Amb la nova ordre executiva, les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis deixen de ser ara recomanades als Estats Units i es decidirà si es posen en funció dels criteris de risc o d'una valoració compartida entre pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació d'administrar la vacuna triple vírica, de la qual ha qüestionat la seguretat. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam. Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.
13: Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
11: Els experts en salut pública adverteixen d'un possible repunt de malalties prevenibles amb la vacunació. Aquest any els Estats Units han registrat el nombre més alt de casos de xarampió en dècades.
0: Jordi, a Catalunya les vacunes no són obligatòries, però sí recomanades per la Societat Catalana de Pediatria i del Departament de Salut, que les financia al 100%.
11: El calendari vacunal sistemàtic des del naixement fins a l'adolescència en recomana 13 i varien segons cada comunitat autònoma. Les últimes incorporacions que s'han fet a Catalunya són la de la grip només per als nadons fins als 6 anys i l'anticòs monoclar contra el virus sincicial respiratori que causa les bronquiolitis en nadons.
0: Més qüestions d'aquest dimarts. L'ANC demana responsabilitats als governs espanyol i català arran de la denúncia del diputat de Junts, Isaac Padrós, que manifesta que ha estat objecte de catalanofòbia i abús de poder per part de la Policia Nacional a la Jonquera, a l'Alt Empordà. Aquest matí, mig centenar de persones s'han concentrat davant de la comissaria. Girona, Laia Claret.
10: Padrós denuncia que els agents van fer mofa de la seva ceguesa quan volia renovar el DNI de la filla i sosté que l'actitud humiliant dels agents va començar quan ell va decidir mantenir el català per fer la gestió.
14: Quin problema democràtic més gran té l'estat espanyol si per aconseguir la identificació d'un ciutadà amb una comissaria de Policia Nacional per envoltar aquesta família, una mare amb una nena de 5 anys i una persona que no hi veu, necessita 7 agents.
10: Des de l'Assemblea, Josep Vila demana responsabilitats polítiques.
15: Va patir vexació, va patir maltracte i va patir catalanofòbia. Volem saber quines accions emprendran el subdelegat del govern a Girona i, evidentment, el mateix president de la Generalitat.
10: Padrós va denunciar els fets a la Fiscalia. A banda de membres de Junts, a la concentració hi havia representants de la CUP, com ara el diputat Dani Cornellà, i d'Esquerra, com Jordi Vinyes.
0: Saltem ara a Tarragona. Quatre bombers han resultat ferits lleus a causa d'una petita deflagració en una empresa de fruits secs de Reus, al Baix Camp. L'accident ha passat durant l'extinció d'un foc en una sitja a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
16: L'incident va passar ahir cap a les 6 de la tarda a l'empresa de fruits secs Unionats, situada al polígon industrial Mas de les Ànimes. 6 dotacions de bombers treballaven des de primera hora del matí en l'extinció d'un foc en una sitja exterior plena de pellofa d'ametlla fins que es va registrar una petita explosió. La deflagració va afectar lleument 4 bombers, un dels quals va ser traslladat preventivament a l'Hospital Sant Joan de Reus i un altre va ser evacuat a un centre mèdic per fer un control oftalmològic.
0: El Parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica són alguns dels punts de Barcelona que tindran més càmeres de videovigilància abans que acabi l'any. L'objectiu del consistori és superar el 500.000 de nous dispositius el 2027, Laura.
29: El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, preveu incorporar prop de 100 càmeres aquest 2026 i entre les ubicacions que n'estrenaran més hi ha l'Anella Olímpica i la Fira de Bellcaire i Fort Pienc. Pel que fa al Parc de la Pegaso, ha afirmat que la instal·lació de càmeres ja estava prevista abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol. Una estratègia clau en zones d'aglomeracions i més activitat delictiva, segons Batlle.
17: Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
29: El tinent d'alcaldia ha descartat que s'emprin tecnologies de reconeixement facial ni intel·ligència artificial.

0: a destapar la felicitat amb el 50 que torna en la Coca-Cola Zero Pack de 10. Comprant-ne un, la meitat et torna en un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
1: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
2: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra l'aigua a poc a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/bany-segur.
4: Catalunya migdia.
5: 2:36. Ens havia quedat pendent saber com podem immortalitzar demà l'eclipsi. Mentre duri, seran moltes les persones que aixecaran la vista al cel per ser-ne testimonis i moltes també que voldran deixar-ne constància d'aquest fenomen. Hem parlat amb un fotògraf per saber com podem fer les millors fotografies i què no hem d'oblidar, Valèria Obereda.
6: El primer dilema que se'ns planteja és mòbil o càmera. Abans, però, hem de pensar en la protecció. Si els nostres ulls necessiten ulleres, també ens cal un filtre solar per l'objectiu, per evitar que es faci malbé. Ara sí, el fotògraf Pau Venteo ens dona consells si fem servir el mòbil.
7: El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient, has d'aplicar un filtre. En el moment de l'eclipsi no cal, però prèviament a l'eclipsi sí.
6: Però si ens decantem per una càmera fotogràfica...
7: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat. Si tens previst fer fotos just abans de l'eclipsi total i després, per veure totes les fases, sí que seria important aplicar un filtre homologat per no fer malbé el sensor de la càmera.
6: La seva última recomanació passa per no oblidar un bon trípode i sobretot actuar amb calma i gaudir davant d'un espectacle únic.
5: I si sou de vacances a la Cerdanya o teniu pensat passar per allà, concretament per Das, sapigueu que ha tornat a obrir les portes la seva església 7 anys després. Ho fa amb unes noves pintures de l'artista local Penélope Clot. Das, Joaquim Albalate, bon dia.
8: Bon dia, sí. El temple, construït el 1901, estava molt malmès, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure i s'ha sotmès a una rehabilitació integral. Ara la principal novetat són uns frescos inspirats en Sant Llorenç, el patró de la parròquia, com explica la seva autora, l'artista Penélope Clot.
9: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
8: Les obres han durat 7 anys i els treballs de pintura, que van sorgir d'un somni que va tenir la mateixa artista, 2 mesos. Ha estat una feina contrarrellotge perquè l'església estigués llesta per inaugurar-la ahir durant la festa major del poble.
5: A 3 dies perquè arrenquin les festes de Gràcia de Barcelona, una de les més esperades de l'any, els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebraran del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics i en alguns casos s'allargaran fins ben entrada la matinada a Roc Fargas.
10: Per primer cop a les festes de Gràcia, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Cadascun ha triat un escenari diferent i es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Per altra banda, els veïns d'un dels barris que acumulen més habitatges d'ús turístic a Barcelona es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del Carrer Verdi del Mig.
11: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia. O els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
10: Alguns carrers, com cada any, reben queixes pel soroll durant les festes. Tot i això, expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que si se segueixen els horaris establerts, la gent és comprensiva.

0: avui sí, molt puntuals, 20 minuts per les 3. Ernest Macià, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Parlem d'esports aquí al Catalunya a migdia i ho fem parlant de la calma tensa. Els despatxos del Barça, Deco i els executius del club treballen en una nova oferta per Rodri mentre esperen que arribi la nova oferta del PSG per Ferran Torres.
1: Doncs sí, ara és qüestió d'esperar. Es busca el com i el quan fer el proper moviment i bé, en aquest període de càlcul hi ha una realitat i és que la pretemporada segueix en marxa. Avui ha tornat Jules Koundé, semifinalista a l'últim mundial i demà tornen els altres 5 jugadors internacionals, els campions del món, Lamin, Pedri, entre ells. El francès Jules Koundé ha estat la principal novetat a l'entrenament d'aquest matí. Fins demà no s'incorporaran la resta, Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres. El valencià encara no ha tancat, Joan Fitó, la seva marxa al PSG. Com estem?
2: Com estem? Primer dia de feina del francès, de Jules Koundé, que va acabar el Mundial dissabte dia 18 i, per tant, torna un dia abans que els internacionals espanyols. També havia de tornar avui Anthony Gordon, però l'anglès va retallar les seves vacances. Serà la cinquena temporada de Koundé al Barça, de moment consolidat com a lateral, però amb el central sempre a l'horitzó. Tot plegat el dia abans que tornen els 5 campions del món, encara no ho han fet, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Cubarsí i Ferran Torres. Avui l'equip s'ha tornat a entrenar, no ho han fet amb el grup, han fet treball al marge Marc Casado i Héctor Fort, segons el club, per protegir-los d'una possible lesió, com el cas que va passar ahir de Roni Bardaggi. Tots dos haurien de sortir els pròxims dies del Barça.
1: Molt bé, precisament de tots els temes que hem parlat, ja hem esbossat el nom de Ferran als titulars perquè és un dels noms que serà clau en aquest mercat. Hi va haver una primera oferta del PSG.
2: Sí, que el Barça va rebutjar, una oferta de 40 milions d'euros. El Barça la considera a dia d'avui insuficient, no l'accepta, per tant, tots dos clubs han de seguir negociant. L'acord entre el futbolista i el Paris Saint-Germain és total, falta només tancar aquest acord entre clubs i, si el fitxatge no resol aquesta mateixa tarda, Ferran haurà de comparèixer demà, primer dia d'entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper.
1: Potser haurà de veure l'eclipsi aquí a Ferran
2: Torres. Barcelona.
1: Per cert, estem pendents de l'estat físic, sobretot d'un jugador, això és el més rellevant, la salut, i en concret el de Roni Bardaggi.
2: Sí, ahir no va acabar l'entrenament aquest matí. De fet, encara les està passant proves mèdiques per conèixer l'abast d'aquesta lesió. Quan hi hagi doncs el diagnòstic, el Barça en farà un comunicat, però vaja, ahir fons del club ja ens apuntaven que Roni estarà uns mesos de baixa, que pinta malament, per tant, durant aquesta tarda hem de conèixer exactament la lesió, però no pinta bé, estarà uns mesos de baixa Roni Bardaggi.
1: Molt bé. Alguna cosa més sobre aquest mercat, perquè seguim pendents de l'altre nom, perquè molta gent ara mateix es centra en Ferran, però evidentment a molta gent li fa il·lusió Rodri, veure
2: sí,
1: Rodri del Barça.
2: El Barça el vol tancar el més aviat possible. No serà fàcil perquè el City és exigent, demana més diners dels que de moment el Barça vol oferir i ha ofert. Per tant, la situació és semblant a la de Ferran, però a la inversa, el Barça, si vol desencallar la situació abans que Rodri torni a entrenar-se amb el City, haurà d'augmentar aquesta oferta. Igual que en Ferran, l'acord entre el Barça i Rodri també és total, per tant, falta l'acord amb el City. Dos apunts més en clau Barça. El primer, amb la sortida de Ter Stegen, Joan Garcia ja consta amb el dorsal 1 a la web de la Lliga. Stensna agafa el relleu de Joan Garcia i passa del dorsal 25 al 13. I ahir es va fer oficial la sortida de Ronald Araujo al Liverpool. Sessió simple fins al 30 de juny. Araujo encara amb contracte fins al 2031. 4 anys més li queden a Araujo quan torni. Avui comiat a les xarxes socials. Diu Araujo, després de 8 anys m'emporto moltíssims records bonics, aprenentatges i sobretot moltes persones. Sempre agraït, culers, és el comiat de Ronald Araujo.

0: Bé, doncs, sobre Ronald Araujo, ara ja l'hem de treballar com una peça separada del Barça, tot i que pertany al Barça, però és on es jugarà, vestit del Liverpool, i justament això, Carles Vila, és un dels temes que ahir es va oficialitzar, aquesta cessió de Ronald Araujo als Reds.
1: El club anglès es farà càrrec del 100% de la fitxa del jugador uruguaià, el segon que arriba d'aquest país al Liverpool, després de Luis Suárez. Araujo va arribar al Barça el 2018. Marxa per créixer com a jugador, però també ha de servir per alliberar econòmicament el club blaugrana.
2: La verdad que fue todo muy, muy rápido. Gracias a Liverpool, del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador. No había dudas de que llegaba a una gran institución y con mucha emoción tomé la decisión de venir.
1: La marxa de Araujo va sorprendre inicialment, tot i que l'uruguaià no va completar una bona temporada el passat any ni tampoc va destacar al Mundial.
2: Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
1: El Liverpool tindrà una opció de compra de 55 milions d'euros que podrà fer efectiva fins al final de la temporada que ve.

0: El Madrid va començar ahir l'última setmana de pretemporada. Gairebé tots els jugadors ja s'han incorporat a la disciplina de l'equip i tancaran, Josep Gaia, la pretemporada amb dos partits amistosos.
1: Sí, pràcticament tots els jugadors ja s'han incorporat als entrenaments del Real Madrid. Ahir van tornar Mbappé i Tchouaméni i també van arribar els nous fitxatges Konaté i Cucurella. A hores d'ara només falta que reincorpori el jugador anglès Jude Bellingham, que té permís del club per tornar demà, dimecres. El lateral espanyol Marc Cucurella ha parlat per primera vegada com a nou jugador del Madrid y se ha desfet en elogis al seu nou equip.
2: Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
1: El Real Madrid va anunciar ahir els dorsals que portaran els jugadors aquesta temporada. Entre els nous números destaquen el 17, que portarà Marc Cucurella, i el 25 de Yann Diomandé. Com deies, Ernest, el Madrid jugarà dos amistosos més per tancar la pretemporada. Demà, el conjunt blanc visitarà La Coruña per disputar el trofeu Teresa Herrera contra el Deportivo a les 9 del vespre. I dissabte jugarà el darrer amistós Alemanya contra el Schalke 04.
0: El Barça d'handbol ja ha encetat la pretemporada i, com sempre, ho fa amb una estada a Andorra. De fet, des que Carlos Ortega ha agafat l'equip, sempre s'ha anat a Andorra i ja en van 5. L'equip blaugrana aquest any té cares noves. Hi han hagut canvis substancials, com és habitual. Això sí, voldrà seguir lluitant Carles Vila aquesta temporada per tots els títols com l'any passat.
3: Els jugadors van passar ahir les habituals revisions mèdiques. Carlos Ortega pot disposar de tota la plantilla amb les tres noves incorporacions d'aquesta nova temporada: Sergei Hernández, Janus Smaranson i Oriol Sanfelipe. També seran a Andorra 6 jugadors del Barça Atlètic.
4: Sense dubte hem perdut jugadors importants a la pista i al vestidor, el cas d'Antoni Bassam, i a la pista sobretot l'Emil i el Domen Makuch, però jo crec que hem signat o hem posat jugadors del segon equip que crec que pot suplir i pot fer un bon treball també.
3: Per la seva banda, el pivot Ludovic Fàbregas té clar que han de tornar a lluitar per totes les competicions aquest any.
5: És el gran objectiu, però per nosaltres el mateix també amb el Mundial de Clubs, amb totes les competicions a Espanya, així que intentarem repetir tots els títols.
3: El primer amistós del Barça serà dissabte que ve a la Premium Cup Alemanya contra el Nordhorn-Lingen de la Bundesliga 2. Diumenge jugaran o bé la final o bé el partit pel tercer lloc. Per al 19 d'agost hi ha previst un altre amistós contra l'equip japonès del Toyota Gosei. La primera competició oficial serà la Supercopa de Catalunya. El Barça jugarà una de les semifinals el divendres 21 d'agost contra l'handbol Sant Vicenç.

0: 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. La història d'aquest nedador és ben curiosa. El sitgetà Luca Hug, que ha hagut d'abandonar la seva ciutat per anar a entrenar a Terrassa per un problema amb el Club Natació Sitges, i a Terrassa ha continuat fent carrera entrenant-se, i ara el tenim als Campionats d'Europa a París, on avui ha acabat tercer a la seva sèrie de 100 metres lliures i s'ha classificat David Gallofré per les semifinals.
1: Sí, absent el relleu de 4x200 metres en la jornada inaugural d'ahir, Hug s'ha estrenat per la Porta Gran en l'Europeu de París i ha accedit a les semifinals de 100 metres lliures amb la tercera millor marca de les eliminatòries, amb un temps de 47 segons i 90 centèsimes. Hug, molt content, remarca que encara té molt marge de millora.
2: La verdad que pasé la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
1: La semifinal està programada per aquesta tarda a partir de 7:45. A més, el relleu 4x100 estils mixts amb Nil Cadavall i Laura Cabanes han fet rècord d'Espanya i s'han classificat per la gran final. Cadavall valorava d'aquesta manera el pas i el rècord.
3: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
1: La gran final a partir de les 8 del vespre.
0: Per tant, a quarts de 8 del vespre i 8 del vespre, Hug i Cadavall estarem molt pendents al Tot Costa, amb el Sergi Camps, el Joan Fitó i companyia, de què passa en aquests campionats d'Europa a París. En tot cas, Luca Hug ja ha dit que va a totes, intentarà fer medalla. Nova jornada d'uns altres de campionats d'Europa. Fins ara hem parlat dels de natació, però estan en marxa també els d'atletisme. Si els de natació són a París, els d'atletisme són a Anglaterra, a Birmingham. A la jornada d'aquest matí hem estat molt pendents, han competit diferents Carles Vila atletes catalans.
4: La primera participant aquest matí ha estat Sara Gallego. La barcelonina ha quedat fora de la final dels 400 tanques. Ha acabat cinquena a la seva semifinal.
5: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda. Ya era un poco la rítmica que veníamos planeando. Es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno. Veces que sale, veces que no. Me lo he disfrutado, que creo que también es importante. Y eso.
4: En canvi, Marta Mitjans s'ha aconseguit la cinquena plaça a la seva sèrie dels 800 i sí que s'ha classificat per semifinals.
6: Sabia que la carrera seria ràpida. Sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
4: Guillem Crespí ha estat penúltim a la seva sèrie dels 100 metres. Javier Lorente tampoc serà a les semifinals dels 400 tanques. Ha estat cinquè a la seva sèrie d'aquest migdia. Aquest vespre, recordem-ho, Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada.
0: Queden 8 minuts per arribar a les 3. Més esport aquí al Catalunya Migdia.
7: Catalunya Migdia. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.

0: I aquesta setmana comença oficialment la temporada del futbol. Continuen fases prèvies de competicions europees de l'Europa i la Conference League. Tenim la final de la Supercopa d'Europa, que això arriba en poc més de 24 hores. Aquesta setmana comença també la primera i la segona divisió del futbol estatal. Els últims partits de pretemporada també tenim un partit del Barça, per exemple, a Suïssa, europeus d'atletisme, Josep, europeus de natació, etc. Per on comencem?
1: Sí, avui torna l'activitat futbolística. A les 6 de la tarda es juga la tornada de la tercera ronda de la fase prèvia de la Champions League, on l'equip revelació de l'última edició, el Bodø Glimt, s'enfrontarà al Saint Gilloise. Recordem que en el partit d'anada van quedar empatats a 3. També juga la tornada de l'Olímpic de Lió contra l'Esparta de Praga. A les 9 del vespre, a l'anada, va guanyar l'Esparta per 2-1. També avui, com hem comentat, tenim l'Europeu de Natació. Les participacions catalanes són: a 8:15 de la tarda tenim les semifinals de 100 metres lliures masculí i a les 8 la final de 4% d'estil mix. També hi ha l'Europeu d'Atletisme. A les 8 de la tarda tenim la classificació de perxa femení A més B i a 9:15 la final longitud masculí.
0: Demà, primer títol gran de la temporada, Josep.
1: Sí, tenim la gran final entre el PSG i el campió de l'Europa League, l'Aston Villa. També a les 9, com hem dit abans, el Real Madrid visitarà el camp del Deportivo de la Coruña per jugar el trofeu Teresa Herrera.
0: Molt bé. Dijous torna la fase prèvia de l'Europa i la Conference League amb les tornades de la tercera ronda.
1: Sí, a 9:15, l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen jugarà contra el Cherbourg. A l'anada van guanyar 3-1, però abans, a les 6, l'Inter Escaldes Andorra jugarà contra el Flora. A l'anada, els andorrans van guanyar 2-0.
0: Molt bé, i per fi divendres comença pròpiament la Lliga de Futbol aquí.
1: Sí, amb la segona divisió. Això sí, només tindrem un partit entre el filial de la Real Societat i el Castelló a 9:15 del vespre.
0: I la primera divisió, que tornarà l'endemà, torna dissabte.
1: Torna amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre i el Sevilla rebrà el Rayo a 9:15. A més, també... a 9:15, perdó. A més, també hi ha un Europeu de Natació i jornada completa d'atletisme des de 9:15 del matí.
0: Molt bé, com us dèiem també, Suara, no tots són partits oficials. Tenim un partit del Barça, que és un amistós, que juga a Suïssa.
1: Sí, jugarà contra el Basilea a 5:15 de la tarda i l'Espanyol debutarà la Lliga a casa contra el Llevant a les 7. També a les 7 el Girona s'enfrontarà al Leganés, el Madrid jugarà contra el Schalke a 5:00 de la tarda i també tindrem la final de la Community Shield entre el Manchester City i l'Arsenal a 4:00. També tenim el darrer dia de l'Europeu de Natació i també d'Atletisme.
0: Joan Fitó, com sospitàvem, Gianni Infantino no està sol.
2: No, i té el suport de Donald Trump. Els darrers dies Trump ha donat aquest suport públicament a Infantino. Diu Trump que la FIFA cometria un terrible error si considerés substituir Infantino al capdavant de la FIFA, que ha organitzat Infantino el Mundial, el millor Mundial de la història. Per tant, Infantino té el suport de Trump. També té el suport Gianni Infantino. Els últims dies ha rebut moltes crítiques de diverses federacions, però té el suport d'altres federacions, com per exemple Mèxic, Qatar, Indonèsia o Filipines, que en cas que hi hagi aquesta divisió, recordem que Infantino el que volia fer era parcialment invertir diners en el Mundial, diners privats. Per tant, Infantino, que té el suport de diverses federacions, a hores d'ara també el de Donald Trump.
0: Colòmbia també. I per cert, en bàsquet, els primers equips de la Lliga ACB que han començat la pretemporada tenen un cert regust català, sobretot un, el Coruña, que està entrenat per un català i hi ha jugadors també dins.
2: Sí, entrenat pel català Carles Marco, exentrenador també, entre d'altres, del Girona, on juguen també l'escorta Guillem Jou, l'excapità del Baxi Manresa i el base Didac Cuevas. També ha començat la pretemporada l'altre equip que ha pujat a la Lliga ACB aquest estiu, l'Obradoiro, de Santiago de Compostela. El Barça, en canvi, tardarà una mica més a començar. Començarà aquesta pretemporada el dia 22. La Penya i el Girona ho faran dilluns vinent, tot i que aquest divendres el Joventut ja passa revisions mèdiques. Per cert, Xavi Rabasseda, exjugador mític del Barça de la Lliga ACB, ha fitxat per l'Espanyol. A la tercera FEB, si tot va bé, intentarem que aquesta tarda passi pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé, i el càsting del Quitzenàs Manresa.
2: Que el fa demà, aquest càsting de jugadors amateurs, perquè almenys un d'ells d'aquests jugadors amateurs pugui començar la pretemporada amb el Quitzenàs Manresa. Una temporada que, com dèiem, comença la setmana vinent. Ara mateix hi ha 11 candidats. Demà es faran les proves, veurem qui acaba fent aquesta pretemporada amb el conjunt del Bages.
0: Gràcies, Joan.
2: A tu.
0: Per fi s'unifiquen criteris sobre quan cal anar a revisar el VAR i quan no. La UEFA ha presentat la plataforma Clearline, una eina que busca justament això, que els àrbitres tinguin un mateix patró, quan s'ha d'anar a revisar una jugada i quan es deixa. Clearline ofereix explicacions detallades, dona material audiovisual sobre algunes de les decisions que solen ser més controvertides i més complexes. A segona divisió, el Girona ha anunciat que el davanter Cristian Portugués Porto portarà el dorsal número 10 a la setena temporada al club, i el Sabadell ha presentat la segona equipació per aquesta temporada, que torna a segona. La samarreta és negra amb tocs daurats. A partir d'aquí, literatura. El seu disseny hi figura la ceba, el símbol dels sabadellencs, el riu Ripoll, la fàbrica tèxtil i la Torre de l'Aigua. És una equipació negra amb rivets daurats. L'equipació costarà 75 euros. I en vela, el català Jordi Xamar i la mallorquina Marta Cardona defensaran la seva corona al campionat mundial del 470 al Japó, que es disputa des de demà i fins al proper dia 17. Fins aquí el Catalunya Migdia, demà a les dues i tornem.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari. Totes les novetats del pop. I els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Mariona.
1: Si ho diu la Mariona, li hem de fer cas, ja està.
0: Absolutament. En Nil Marvà, moltíssimes gràcies. També gràcies a la Mariona Badenes per explicar-nos la seva història. I dimarts vinent t'esperem aquí a l'estudi.
1: Aquí serem. Que vagi bé.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
4: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook.

0: un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
3: 107.9 FM.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
2: Benvinguts i benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimarts, 11 d'agost de 2026.
1: L'informatiu.
2: Calafell convocarà una nova campanya de bons. L'Ajuntament hi destinarà 100.000 euros i es durà a terme entre el 13 i el 30 de novembre, amb dos inclosos. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans fem un repàs dels titulars. Segur de Calafell tindrà el primer aparcament de bicicletes del municipi. La Generalitat ha cedit a l'Ajuntament la gestió del bicitancat. L'Ajuntament de Calafell està realitzant obres de millora en les voreres dels barris de l'Estany i el Masmel Platja per tal d'adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. Les millores es faran durant els mesos d'estiu, tot i que són els mesos amb més afluència de gent, ja que no ha estat possible començar-les abans per tràmits burocràtics. El Vendrell habilitarà un autobús gratuït per anar a les platges a veure l'eclipsi. El Sant Ranch torna a Cunit amb 3 dies de cultura, música i arts davant del mar. El festival se celebra del 13 al 15 d'agost al Passeig Marítim, amb entrada gratuïta, més de 50 artistes, 3 escenaris i una vintena de propostes creatives. Els Mossos d'Esquadra detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'AP7 i alerten que alguns poden portar malalties. La majoria són gossos que venen de països de l'est i el benefici per a les màfies es pot multiplicar per 20. Tarragona desplegarà un dispositiu especial per a l'eclipsi amb uns 35 efectius per garantir-ne la seguretat i la mobilitat. I el titular esportiu amb el David Burillo.
3: Avui parlarem de com practicar activitat física amb seguretat amb temperatures elevades com les d'aquest estiu. Aquestes pràctiques poden posar a prova el nostre organisme, especialment si fem esport a l'aire lliure, i sovint no som conscients dels riscos que això comporta. Per això avui ens acompanyarà l'Arnau Sadurní, fisioterapeuta d'atenció primària.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
2: Com avançàvem al començar, Calafell convocarà una nova campanya de bons. L'Ajuntament hi destinarà 100.000 euros i es durà a terme entre el 13 i el 30 de novembre, amb dos inclosos. Així doncs, l'Ajuntament de Calafell ha aprovat les bases reguladores per a una nova campanya de bons per a promocionar les compres al comerç de Calafell, que es desenvoluparà entre els dies 13 i 30 de novembre. És la campanya de més èxit i té un impacte elevat en el comerç local, en temporada baixa, ha explicat la regidora de promoció de la ciutat, la Lluïsa Lastra. Els bons poden descarregar-se des del mateix dia 13 fins a un total de 4 per persona. Cadascun dona 10 euros de descompte per cada 30 euros de compres. Hi ha un espai web habilitat per a fer la descàrrega. Els bons tenen un període de 7 dies per a ser utilitzats. Un cop caducats, ja no poden fer-se servir i tornen a posar-se a disposició de nous usuaris. Qui els deixi passar no en podrà descarregar més. Els establiments participants estan identificats amb un rètol adhesiu a l'entrada. El llistat, a més, estarà disponible al web de la campanya. Els establiments que bescanviaran bons seran dels sectors del calçat, complements de la persona i regals, informàtica, telefonia, electrònica, òptica, esports, floristeria, joguina, joieria, complements per la llar i decoració. Apareix també d'ús domèstic, ferreteria i bricolatge, llibreria, moda, perfumeria i cosmètica. Els establiments d'hostaleria participants també admeten s'emetran bons, sempre que el consum sigui allí mateix. No hi entra el menjar per emportar o el servei a domicili. Volem continuar ajudant els comerços i establiments que ho van passar malament durant la pandèmia. Algun d'ells encara no s'ha recuperat del sotrac, ha continuat dient la regidora Lluïsa Lastra. L'Ajuntament de Calafell hi destinarà un total de 100.000 euros. Comptant que els bons generen el triple del seu import, el retorn que tindrà el comerç local serà de 400.000 euros. L'èxit de Calafell és que l'Ajuntament segueix ajudant el comerç local quan d'altres municipis ja han deixat de fer aquesta campanya, ha conclòs la regidora Lastra. És la setena campanya de bons que se celebra a Calafell. La iniciativa es va posar en marxa per a pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 en l'economia local, però ha esdevingut un factor important per millorar l'activitat comercial, especialment

0: Ell, a la plaça de Lola Boronat, i té una capacitat per a 58 bicicletes. El projecte ha estat finançat pels fons Next Generation amb un cost de 19.660 euros. Les obres es troben totalment acabades i en servei. La recepció de les mateixes va ser el passat 28 de juliol. A partir d'aquesta data, l'Ajuntament de Calafell es fa càrrec del correcte manteniment i explotació de la infraestructura. La Generalitat de Catalunya, en virtut de l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, està impulsant en tot el territori català la implementació d'aparcaments segurs per bicicletes a les estacions ferroviàries, amb la voluntat de potenciar la complementarietat d'aquests dos modes de transport sostenibles. La Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat ha executat les obres del projecte finançat íntegrament a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i articulat a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, a càrrec de les dotacions previstes per la línia d'inversió del pressupost del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. És un dels tres, Sant Celoni, La Garriga i Segur de Calafell, que s'han fet arreu de Catalunya, dins del projecte d'execució d'aparcaments de bicicletes segurs. En el marc del Pla de Xoc de Mobilitat Sostenible, Segura i Connectada en entorns rurals i metropolitans del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Per deixar la bicicleta cal descarregar l'aplicació gratuïta PVerde o bé entrar al web parkingverde.com i registrar-se. Després s'obté un codi personal d'accés per a registrar la bicicleta i per donar-se d'alta cal acceptar-ne les condicions. Per a qualsevol incidència es pot trucar al 673-692-043. Repeteixo, 673-692-043. Aquest aparcament és exclusiu per a bicicletes registrades. Només es pot usar una plaça per bicicleta. A més, cal encadenar-la. No es pot reservar plaça, però sí que es pot tenir elements pel transport d'infants o mercaderies. L'horari d'estacionament és de 24 hores i 365 dies a l'any. El temps màxim d'estacionament és de 3 dies laborables seguits. Si un vehicle supera aquest temps, es retirarà i se li aplicaran les taxes que estableixi l'Ajuntament.
1: Les notícies de Calafell.
0: I Calafell fa accessibles les voreres de l'Estany i Masmel Platja. L'Ajuntament de Calafell està realitzant obres de millora en les voreres dels barris de l'Estany i Masmel Platja per tal d'adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. Les millores es faran durant els mesos d'estiu, tot i que són els mesos amb més afluència de gent, ja que no ha estat possible començar-les abans per tràmits burocràtics. L'actuació és complementària amb d'altres actuacions més importants que s'estan preparant en aquest àmbit. Una d'elles és el ja anunciat pont de la Ciutadella Ibèrica que connectarà amb el passeig marítim a través del carrer de Mercè Rodoreda que es peatonalitza de dalt a baix. Aquest carrer es renovarà íntegrament i serà de prioritat per a vianants, tot i que hi haurà pas per al trànsit rodat. L'objectiu és, a poc, anar pacificant la mobilitat al barri i fer-la més sostenible, on els desplaçaments a peu o en bicicleta tinguin més protagonisme, ha indicat el regidor de Planificació Urbana, Miguel Ángel Perín. També diu, estem treballant per a millorar la capacitat comercial del barri, on actualment hi ha només dos establiments de restauració i cap espai per a petit comerç. En aquest sentit, el canvi normatiu del POUM que estem tramitant preveu obligar les noves construccions a fer els baixos comercials a peu de carrer per a generar espais on es puguin posar negocis i comerços de proximitat.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Obrim ja la plana comarcal. El Vendrell reforçarà el servei de transport públic demà dimecres 12 d'agost amb un autobús gratuït de l'Eclipsi, que connectarà el centre del municipi amb els nuclis marítims per facilitar el desplaçament de les persones que vulguin observar el fenomen. Les expedicions d'anada sortiran de l'estació d'autobusos de l'avinguda de Jaume Carner en direcció a la plaça de Sant Salvador, Les Palmeres, a 6:15 de la tarda, a 6:00 PM i a 6:45. Pel que fa al trajecte de tornada, els autobusos sortiran de Sant Salvador cap al centre del Vendrell a 9:15, a 10:00 i a 11:00 PM. El servei serà completament gratuït i busca facilitar la mobilitat de la ciutadania durant la jornada de l'eclipsi solar total.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: Cunit tornarà a convertir el seu passeig marítim en un gran escenari cultural aquest mes d'agost amb la segona edició del Sun Ranch, que se celebra del 13 al 15 d'agost. El festival de caràcter gratuït combinarà música, circ contemporani, arts escèniques, instal·lacions artístiques, gastronomia i activitats familiars en un espai de més

0: de 6.000 metres quadrats davant del Mediterrani. Continua Eix Diari, dient que la proposta vol anar més enllà del format tradicional del festival musical. Durant 3 dies, el Passeig Marítim acollirà 3 escenaris i més de 50 artistes, amb una programació que inclourà concerts, sessions de DJ, acrobàcies aèries, malabars, performance, artistes itinerants i intervencions d'arts visuals. Pel que fa a la música, el programa recorrerà estils diversos, des de la rumba, la salsa, la cúmbia i el swing fins al reggae, el funky, el jazz, el hip-hop i diferents propostes de música electrònica. Paral·lelament, diversos artistes visuals treballaran en directe, de manera que les seves creacions es podran veure durant el desenvolupament del festival. Un dels espais del Sun Ranch estarà dedicat al talent creatiu. El Market reunirà una 20ena de marques i projectes independents relacionats amb el disseny, la moda, la il·lustració, la joieria, la decoració i l'artesania. L'organització planteja aquest espai com un aparador per a creadors emergents i projectes de disseny propi. La gastronomia també tindrà un pes destacat en el festival, amb 12 food trucks que oferiran propostes de cuina internacional, hamburgueses gourmet, opcions vegetarianes, dolços artesanals i altres especialitats elaborades al moment. El festival manté també una aposta per les activitats familiars. Durant els 3 dies hi haurà una zona infantil amb tallers i activitats, mentre que la resta de programació combinarà espectacles, concerts, art en viu i espais de trobada. L'organització defineix el Sun Ranch com una proposta intergeneracional pensada per a públics diversos.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: A la Plana General, els Mossos d'Esquadra han detectat un increment del tràfic d'animals, especialment gossos, a través de l'AP7. En aquest sentit, la policia avisa que algunes d'aquestes bèsties podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que a vegades venen sense cap control. De fet, la Unitat Regional del Medi Ambient, la URMA, persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals i que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis, un cop han venut el gos. Es tracta de bandes que porten els animals habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'Estat. Sempre hi ha alguna baixa, però el negoci hi és, i per això s'està fent, assenyalar el cap de l'URMA de Girona, Toni Martín.
2: Nosaltres vam ser fronterers, en sentit de la P7, entra moltes coses, des de importació d'animals, des de residus que venen d'Europa cap aquí, i és un punt d'accés. Part d'aquestes pors queden a la regió, però altres són de pas. En aquest sentit, nosaltres quan actuem, hem actuat amb vehicles que feien altres pors aquí a la regió, que anaven a distribuir aquí a la regió, en tema d'animals, i en altres que anaven fora. En aquest sentit, alguns parcialment legals, amb la documentació de transport, amb els traces, que es diu, que és el document que utilitzen per fer aquests transports internacionals d'animals, d'origen a destí, per tenir una traçabilitat d'aquest cadell, i llavors també s'ha localitzat transports totalment il·legals, sense garanties sanitàries, sense la vacuna de la ràbia.
0: Toni Martín explica també que el preu dels cadells es multiplica per 10.
2: Es pensa que els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros, el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500, i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000 o 2.500 en funció de la raça. Té beneficis importants, multipliquen per 10, el benefici. Sempre hi ha baixes, perquè sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
0: El tràfic d'animals és només una de les funcions que fa la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos. De fet, la principal activitat que ocupa els agents és l'abocament incontrolat de residus al medi natural, una pràctica que ha anat en augment en els darrers anys.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Un total de 35 efectius entre agents de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra i voluntaris de Protecció Civil es mobilitzaran pels 6 punts d'observació recomanats per a l'eclipsi a Tarragona. L'Ajuntament de Tarragona ha presentat un dispositiu especial de seguretat i mobilitat flexible i marcat per la incertesa, ja que no hi ha cap antecedent històric de comparació. El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment la Marina Porta Racó, que esdevindrà l'epicentre centre de la jornada amb una capacitat màxima de 20.000 persones. Des del consistori es fa una crida per planificar-se amb antelació per a l'esdeveniment astronòmic per evitar col·lapses a la ciutat. Escoltem el conseller Guillermo García de Castro.
3: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tàrraco. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda. Es tracta, doncs, d'un dispositiu que, també cal dir-ho, flexible i viu. Això suposa que tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Tenim el cas de 2017 i 2024 als Estats Units, però no tenim altres referències. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs, no hi ha casos propers en tota Europa, i això ens ha suposat que hem hagut de redactar aquest pla complex i viu i flexible, com els hi comentava, que en funció de l'afluència real, doncs, de persones com de vehicles, doncs, en uns llocs i en els altres, es pugui anar adaptant durant tota la jornada.
0: Per la seva banda, l'inspector de la Guàrdia Urbana, Alberto La Cueva, explica les dues fases per tancar els accessos als punts d'observació en cas de completar la capacitat màxima.
4: Nosaltres tenim dues fases. Al dispositiu tenim una fase de seguretat, que és una fase que en un principi, quan comença a arribar la gent, doncs estarem allà amb una patrulla, i en el cas que veiem que pot haver un col·lapse, posarem els talls fora dels punts de visualització. Ja ho tenim previst. El que sí que és veritat, que és el que ha dit el conseller, la incertesa de la gent que pot venir, això no ho tenim. No treballem amb aquestes dades, perquè no tenim precedents aquí. Vale, però sí que és veritat que hem disposat el dispositiu de dues fases, seguretat en un principi i, pel tema del col·lapse, els talls previstos ja fora dels punts de visualització.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: Moment del bloc esportiu amb el company David Burillo. Endavant.
5: A l'espai esportiu d'avui parlarem d'un tema molt important aquests dies: com practicar activitat física amb seguretat amb les altes temperatures que estem patint aquest estiu. Aquestes pràctiques poden posar a prova el nostre organisme, especialment si fem esport a l'aire lliure i sovint no som conscients dels riscos que això comporta. Per això avui ens acompanya l'Arnau Sadurní, fisioterapeuta d'atenció primària, amb qui parlarem dels efectes de la calor sobre el nostre cos, dels errors més habituals que cometem quan entrenem a l'estiu i dels consells bàsics per continuar fent esport de manera segura. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Et volíem preguntar quin impacte té la calor extrema en el nostre cos quan fem activitat física.
6: Bé, quan fem activitat física, sobretot en hores més puntes, no, diguéssim, hores més calor, pot haver dos impactes. Un d'ells és el típic cop de calor, no, que coneixem tothom, de forma més normal o usual, que realment és un fallo, un error, dintre del que és el sistema de termoregulació del nostre cos. Per tant, quan tenim cop de calor, normalment és quan comencem amb una sudoració excessiva, amb ganes de tenir molta set, amb marejos, baixes de pressió, etc. Bàsicament és perquè el nostre cos no pot regular tota la calor que rep. I, per altra banda, també pot aparèixer el típic tall de digestió, no?, que se sona, ja que també tenim tendència a vegades a justament fer esport després de menjar, que això és degut simplement a que l'aport sanguini no arriba sempre on ha d'arribar, en aquest cas seria el part més important, que és a l'estómac, sinó que passa cap a les extremitats o cap a on hi ha més input o més recepció d'aquests senyals. És com un instint de supervivència. Per tant, per això et deixa de digerir menjar i per això ens entra després com aquest malestar general, com amb ganes de vomitar, de fer de ventre, etc., que seria el tall de digestió. Per tant, el calor extrem és perjudicial en aquests dos punts, entre altres.
5: Com deia Arnau, s'està veient perfectament al passeig en hores completament incomprensibles gent ben xopa que va corrent pel passeig. Ara deies també, després de menjar, dels àpats, tampoc és convenient. Quines serien les hores més convenients per fer esport?
6: Bé, hores convenients a l'estiu a vegades és una mica complicat de trobar-ne, perquè, vulguem o no, estem en temperatures usualment molt altes durant la gran part del dia. Sí que recomanem sempre evitar la franja entre les 11 del migdia i les 6, màxim les 7 de la tarda. Aquests moments són les franges de màxima calor, on hi ha més augment de temperatura i més augment d'humitat. Recomanem sempre començar abans, és a dir, les 8, les 9, les del matí com molt tard, i després d'aquesta franja, que seria sobre les 8, les 9 de la tarda. Sé que a vegades és una mica complicat, no, a nivell d'horaris, però hem de pensar si hem d'adaptar aquestes temperatures usualment més extremes o més fortes del que estem acostumats.
7: Per a aquelles persones que, tot i això, no segueixin aquestes indicacions, quins són els primers símptomes que podrien començar a notar en el seu cos per dir, escolta, això alerta, això no està acabant de funcionar bé?
6: Un d'ells és els símptomes, doncs, més musculars, no? On sentim més pesadesa, com que ens costa molt més del normal, i fins i tot algunes rampes que ja ens preavisen, no?, que el cos no s'està adaptant. Per altra banda, també podria ser aquests marejos en específics, no?, que comencem a perdre la visió, fins i tot comencem a veure el terreny més borrós, i sobretot és una sudoració excessiva. És a dir, estic suant per sobre del normal i aquesta sudoració no passa. A més, no passa i no sento com refrigera, no? És la típica suor freda que ens sona, no? De que estic suant però no passa res al meu cos. I per últim, també podria ser més a nivell de tenir molta set o com que bevem aigua però tampoc trobem cap resultat. Això simplement és perquè el cos no està termorregulant correctament com ha de ser.
7: Si mentre estem fent esport i de sobte comencem a notar en el nostre cos aquests símptomes, aquests marejos, quines serien les recomanacions que ens donaries?
6: Primer de tot, baixar, diguéssim, la intensitat de l'activitat física que estiguem fent. És a dir, o parar o fer una forma progressiva, no?, i començar a caminar fins a arribar a parar. Buscar després un lloc tranquil, amb sombra, on no impacti directament el sol, i després beure, hidratar-nos, ja sigui amb aigua o aigua amb sals minerals, que, tot i que a vegades, diguem, que les creences populars les evitem, no?, l'aigua amb sucre, que sempre ens han dit les nostres àvies, va bé en aquest cas, ja que perdem molts electrolits, i ens ajuda a recuperar-nos. Un cop passi aquest primer moment, no?, aquest primer moment de crisi, diguéssim, ja recomanaria anar cap a casa, una dutxa freda, baixar la temperatura del cos i poder-nos estirar-nos o asseure'ns per directament baixar el ritme cardíac, que és el més important en aquest sentit.
7: Estàvem parlant ara molt de la calor, de la temperatura, però la hidratació també és un fenomen bastant important en aquest sentit. Quan sabem si estem bevent prou, si estem bevent massa, si necessitem més aigua, quins serien els moments d'hidratació adequats?
6: Depèn l'esport. Aquí primer de tot depèn l'esport, no? Depèn si estem fent un esport a un ritme cardíac molt alt o un esport una mica més baix. El que sí que recomana, que si és qualsevol part que toqui el sol, recomanem que sigui constant, vale? Perquè no hi hagi la típica baixa de sucre o la típica baixa de tensió degut a això. I els símptomes que trobaríem més adients seria aquesta sequedat a la boca. Intentem evitar sempre tenir sequedat a la boca, al revés. Intentem hidratar-nos constantment, que passi aigua. Penseu que també és una manera de refrigerar el cos. I després, si sabem si ens ha hidratat suficient o no, ho notarem molt en la sudoració. Si és una sudoració molt excessiva, si tenim suant moltíssim, vol dir que hem de beure més aigua perquè vagi recomponent bé. Si és el costat contrari, no? Si suem poquet, vol dir justament el contrari. Així de fàcil.
7: Molta de la ciutadania practica esports completament variats. Hi ha persones que fan rem, hi ha persones que corren, que surten a caminar, que juguen a petanca, que van en bicicleta.
6: Pàdel, tot això.
7: Pàdel, exacte. Hi ha molts esports. D'aquests, quins potser serien els més recomanables, els menys, o quins hauríem de tenir més cura, menys cura?
6: Aquesta pregunta és una miqueta molt àmplia, no? Mm-hmm. Ja que depèn molt de l'estat físic de la persona. Depèn molt de en quin moment ens trobem, no? I depèn molt de quin hàbit tenim. Si és un esport que practiquem tot l'any, no hi ha cap esport dolent, ni molt menys, sinó que simplement, si hem començat a l'estiu, doncs hem de tenir en compte que estem aquí temps d'adaptació per poder fer aquell esport en aquest moment. Sobretot en temperatures més elevades, que és quan més puja la tensió del cos i més puja la temperatura corporal. Per tant, costa més. La recomanació és fer qualsevol tipus d'esport que ja estiguem adaptats, que no tinguem temps de fer més del que estem acostumats o més del que podem fer, ja que si no llavors arribarem a aquest xoc tèrmic que no ens interessa. Per tant, sobretot per franges d'edat, quan més gran siguem, hem de pensar que l'esport ha de baixar una mica més el ritme cardíac, i quan més jove siguem tenim justament l'avantatge, no?, de que puc augmentar el ritme cardíac. La recomanació sempre és evitar les hores màximes d'exposició de sol, per tant, evitar-nos efectes secundaris com a tal.
7: De fet, ara em venia al cap un vídeo que em va sortir ahir d'una professional també del teu sector que explicava que quan arriba l'estiu molta gent intenta i comença a practicar, doncs, això d'anar per la sorra de la platja a caminar cada dia a diari. I aquesta professional recomanava que fos una mica més pausat i paulatiu, vull dir que no fos tan seguit i que no fos cada dia i que fes una mica més progressiu perquè té conseqüències també pels nostres peus. En aquest cas, ens pots explicar una mica si comparteixes aquesta visió i com funciona?
6: Sí, exacte, comparteixo molt l'opinió d'aquesta professional, ja que tenim tendència, no, a dos moments de l'any a apuntar-nos a fer esport i a començar de zero, no, que normalment és el gener, els típics propòsits de gener de Nadal, i després a l'estiu, ja que normalment tenim més temps lliure. Llavors, hi ha el que es diu la llei d'adaptació general del cos. Què vol dir això? Bàsicament és que, per molt que estiguis físicament, tu no pots fer una marató de 42 quilòmetres el dia següent sense un entrenament previ. Això és bastant obvi. Però el que no veiem és que quan camino per la platja, quan surto a córrer, quan vaig en bicicleta, també passa el mateix. El cos no està adaptat a aquell estímul, per tant, necessita un període d'adaptació. En el cas de la recomanació, que es dona moltíssim a nivell sanitari, de caminar per la platja, que va bé, hem de pensar en dues coses. Primer, que a l'hora de caminar tenim la part de la terra, no?, on sempre caminar amb la mateixa inclinació pot ser perjudicial, ja que sempre actives més una banda que l'altra. Per tant, la recomanació sempre, diguéssim, doncs, faig un trajecte
7: d'anada i tornada.
6: I després 100 metres de tornada, exacte, per no tenir sobrecompensacions. I per altra banda, en què si no estic acostumat a sortir a caminar, a fer una hora, no puc intentar sortir a caminar el dia següent una hora i mitja, dos, si no he fet ja adaptació prèvia, ja que aquí crea aquests dolors o aquestes molèsties cròniques que teníem, però que degut a l'adaptació encara siguin persistents. Amb el pas del temps podem anar augmentant la intensitat, podem anar augmentant els metres que recorrem, per tant, anem adaptant i anirà tot millor.
5: Podeu trobar aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I ja arribem al final d'aquests serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, Marc.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: les cors.
1: No vull, no vull.
0: Vull silenci quan apreti el gas.
1: Gas, gas.
0: Per sentir-te parlar.
1: Sentir-te.
0: Que canvi de marxa i m'agafis la mà. Perquè no vull obrir-te portes ni tornar-te a menjar. Ens vull tirats al prat, embrutant-nos les mans. No em cala.

Yeah.

Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'1 a 2:15 del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu,

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

dels 400 tanques. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres i la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques després d'acabar cinquena la seva semifinal.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

in my heart.

like a sex machine, man. Yeah.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alte Ritmo, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alte Ritmo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alte Ritmo, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Aquest estiu, vagis on vagis,

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

Overtime. Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?